0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Quin golarro que acaba de fer la miña mal.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
5: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
6: Bienvenidos, amigos del Real Madrid, a la inauguración de la nueva sección del club. Hoy debutamos en modalidad de la WWE. El primer luchador, antes tenía voz de pito, pero ahora ha crecido para esperar a sus rivales en el parking y dejarles bien secos. Ha visto Million Dollar Baby y ahora le teme a las mesas, entrenado por su mujer, quien le da todo el apoyo del mundo cuando quiere cargarse al entrenador. Ya va por su tercer combate con 1,82 de altura y 78 kilos de peso. Si no cuentas la silla de ruedas, el aparcacoches de Montevideo, Federico Valverde. Nuestro segundo luchador te dejará con los dientes como un piano. Parece tranquilo porque ha estudiado música, pero si le tocas las narices te mandará directo a urgencias y tendrás que decir que te has dado contra una mesa. Con 1,88 m de altura y 82 kilos de peso, el pianista de Rouen te manda al hospital en un pim-pam. ¡Aurelien Tchouaméni! Nuestra mayor amenaza, literalmente ha amenazado de muerte, pulgar en el cuello, el rey de pegar en el campo. Arbeloa no lo alinea, lo suelta por el campo. Si le mandas a un curso de control de ira, va a pegarse hasta el monitor. Corre como un poseso. Le hace de sparring Álvaro Carreras, que cuando hace lo que le sale de los cojones, se llama un par de bofetones. Con 1,90 m y 86 kilos, el Undertaker de Berlín, si lo cruzas, será tu fin, Antonio Rüdiger. Y de suplente de los tres luchadores, uno que nos va a durar poco, que sepamos, no le ha arreado una torta al propio entrenador de milagro. Eso que sepamos, porque está más descartado que el currículum de Sergio Ramos en un despacho de relaciones humanas. El fantasma de Utrera ni está ni se le espera. ¡Daniel Ceballos! Todos ellos entrenados por el cono de Salamanca.
7: Gràcies, Sant Antonio.
8: Avui tenies difícil superar el que ha passat al Madrid a les últimes 24 hores, però t'has superat, mai falles.
7: Hi ha hagut molta crisi a la redacció perquè hi havia massa idees, per excés d'idees. Hi havia excés d'idees.
9: Digues alguna, va.
8: Inici molt celebrat pels nostres oients al YouTube del Què t'hi jugues. Em dono de baixa de Netflix, això és molt millor. Ja no em fa falta Netflix, diu el Marcos. Moltes cares rients, quin espectacle, what a performance, increïble. Juan Irigoyen, company del diari El País.
10: Estoy comprobando, creo que está diciendo sea cierto y es verdad.
8: Iván Sant Antonio, company del diari Sport. No sé si doneu crèdit al que ha passat al Madrid i al que acabem de viure aquí en aquest estudi amb un inici espectacular de l'Albert Bermúdez.
9: No, res. És que què vols que digui ara d'això?
8: No, insuperable, ja no farem res millor al programa avui.
11: Aguantat molt bé el micro.
9: Que passeu un bon cap de setmana.
7: Aquí els bíceps de Sant Antonio s'han notat, perquè això s'ha aguantat molta estona així, eh?
11: Fes els pales, eh?
8: Juan, has elegido un buen día para venir al que te jugas.
10: Sí, divertido al menos. Vamos, ¿tenemos que ponerlo serio o tenemos que decir en tono Bermúdez?
8: Con tu burgués.
10: No, es decir... Es difícil, cuando vos visualizás estas cosas, siempre pensás cómo sería si esto pasara acá en Camp Barça, ¿no? O sea, cómo nos estarían nosotros que trabajamos para medios de Madrid, la presión que tendríamos en estos momentos y ellos como que, bueno, van ahí surfeando. O sea, se sale todo cuando explota, porque antes venía todo muy tranqui hasta que explota el problema ayer, ¿no? O sea, no... Ya están esos comunicados que sale una cosa, dicen por un lado el club dice otra, por otro jugadores dicen otra. Es raro. Ahora parece que a Valverde se lo limpian, ¿no?
9: Bueno, no
8: de seguida li preguntem a l'Anton Meana.
9: Sí. A mi més que el que ha passat, m'interessa sobretot les causes del per què ha passat. I crec, perquè està pensant molt sobre el tema, jo que en certa manera he criticat la gestió de econòmica, sobretot de la porta en alguns moments, ara més que mai, la pancarta que va exhibir quan va guanyar les eleccions, per mi pren tot el sentit. O sigui, el ganes de volver a veros era el ganes de tornar-vos a fotre l'aigua a casa, a crear el caos a dins del Real Madrid.
10: ¿Pero crees que esto es un caos que crea el Barça?
9: Sí, no es que lo cree, es que, absolutament.
10: O se autocrea.
9: No, sí. O sigui, tot això que està passant és conseqüència de que el Barça, durant els últims 4 anys, ha guanyat 3 lligues. És cert que
10: no
9: també ha guanyat Champions, no, i tot el que vulguis.
10: No te pasa conseqüència que és una plantilla mal constituïda, que hi ha un estadio que no se terminó.
9: No.
10: De que hay un parking que no sé quién puede aparcar, de que no hay conciertos,
9: que el Barça i el Madrid són vasos comunicants. Ho hem dit sempre, i ara jo crec que també passa. Si el Barça va bé, el Madrid va malament. El que passa és que hi ha una diferència, que és que el madridisme pensava que el Barça viuria, es convertiria en un Milan o en un Manchester United, i que hi hauria una travessia pel desert que duraria moltíssims anys. I no ha passat. No ha passat. O sigui, no només no ha passat, sinó que el Barça li ha fet la volta al mitjó i ha aconseguit guanyar-li en els dos últims anys tots els títols en els quals s'ha enfrontat contra el Real Madrid. I això, que sembla, nosaltres ho celebrem perquè ens fa feliços, tota aquesta felicitat, a l'altra banda, és tot el contrari. És una pressió absoluta. Perquè, a més, s'han gastat una pasta inhumana en fitxar a un tio que s'han fotut d'ells durant molts estius, que és Mbappé, i ara encara se n'en fot. Perquè, per mi, la imatge, encara que te la pots imaginar, no és la baralla entre Valverde i Tchouaméni. Per mi, la imatge que exemplifica tot... dius, amb quina imatge et quedaries de tota aquesta crisi? És Mbappé sortint de Valdebebas amb la finestra baixada perquè tothom veiés com s'estava rient.
8: Que en aquell moment encara no sabíem tot el que havia passat dins i va transcendir.
9: I encara no se sabia.
8: A la segona hora.
9: I ell va sortir enfotent-se'n de tot.
10: La imatge del barco. Perdón.
8: No. Puedes acabar.
10: No, si no tenia nada.
8: La imatge del barco hundiéndose, no?
10: No, con Esther Expósito.
8: Del barco, sí, ja és, això sembla ja fa...
10: No, mil.
8: De seguida analitzem les causes, les conseqüències del que ha passat al vestidor del Madrid aquesta setmana. Avui no ens acompanya a l'estudi el Joan Poquí per causes de força major. Ara ens ho explicarà ell. Volíem que estigués avui, encara que fos uns minuts, perquè veient tot el que ha passat no podíem deixar de prescindir del Joan Poquí. Joan, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Bon dia,
8: no sé
4: bon
8: si
4: dia.
8: Podem explicar per què no ets avui al que t'hi jugues.
4: Perquè, la meva filla fa la festa de casament.
8: Avui tens festa grossa a la tarda.
9: Això és una boda gitana, no? Perquè dura dues setmanes.
8: Avui és la festa, és la festa.
11: Quan has dit força major, petit...
8: Joan, has pogut estar pendent del que ha passat en les últimes 24 hores? Has estat massa atabalat amb el casament?
4: Home, no només he estat pendent, sinó que estic gaudint. És com anar al cinema, poses compres... A mi m'agrada fer les primeres files, soc d'aquests bitxos raros. Pues primera fila, sense crispetes, la gent que... O sigui, les sales de cinema no s'omplen, la gent agafa sempre files de darrere, jo em poso les de davant, o sigui, ningú al voltant, ningú molestant, i veure l'espectacle. És un espectacle delirant, espectacular, magnífic. Estic completament d'acord amb l'Ivan de quina és la causa d'aquest esperpent. Perquè si el Madrid n'és líder de la Lliga amb 10 punts d'avantatge i hagués guanyat la temporada passada la Copa del Rei en la final del Barcelona i aquesta temporada hagués guanyat la final de la Supercopa del Barcelona, tot això no estaria passant. I, per tant, gaudim-ho.
8: Intueix.
4: Que això no vol dir que diumenge, perquè aquí també hi ha l'altra banda, que jo veig molt jiji-jaja, molt jeje-juju, i diumenge el que s'ha de fer és guanyar el Clàssic. Perquè si diumenge resulta que... Jo, sempre que el Barcelona, o al revés, també passa, quan vas molt de sobradet a un Clàssic, quan hi ha un equip molt favorit, l'altre està a la ruïna. Què passa? Que en aquest partit en concret, pum, la cosa canvia. Per tant, jo ho estic passant molt bé, estic gaudint molt, molt, com fa temps que no gaudia.
8: Intueixo, Joan.
4: Soc partidari de començar les festes el dilluns. Un cop hagi passat el clàssic, si és que el Barça ha empatat o guanyat, perquè jo a mi em va bé l'empat, guanyar la Lliga i fer la volta d'honor amb el Cono mirant. Això seria espectacular.
8: Això t'anava a preguntar, que intueixo que la setmana passada ens ho deies, que creus que Álvaro Arbeloa és la persona indicada, no, per redreçar aquestes baralles que hi ha de cara a la temporada vinent.
4: I tant, sense cap mena de dubte. És el tècnic adient, és un sibarita del bon futbol, i era un gran lateral, l'esquerra, és una entesa de futbol, aplica una metodologia revolucionària, nova, que encara no tothom acaba d'entendre, però en el moment en què totes les peces estiguin sintonitzades i remi en la mateixa direcció, serà un projecte imparable. Per tant, jo crec sincerament que no s'equivoqui Florentino, que no caigui en la trampa, que diuen que són del Madrid i no ho són, i mantingui la fe en el projecte i en aquest autèntic il·luminat del futbol modern, que és una meravella entrenador. Per tant, jo els animo a, cap fred, no prendre decisions en calent, no precipitar-se, que els projectes són llargs, acaba de començar aquest any, tot just ha posat la base del que pot ser un projecte esplendorós del Real Madrid. Per tant, ànimo, Cono, i a seguir amb la tasca, que és perfecta, que és immillorable.
8: Joan,
4: no es pot fer millor.
8: Suposo que t'has de guardar la veu per aquesta tarda, però mantenim tradicions i comencem el programa amb tu?
4: Vale, vinga.
8: Vinga, som-hi, Willy.
12: Que t'hi jugues al migdia. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom,

0: Es capitán, porque es de los que más años lleva en el vestuario. No sé si eso crees que va a seguir así, si va a tener más consecuencias para Valverde. O...
1: Yo creo que Valverde no va a seguir siendo capitán del Madrid. Creo que esto le quita del foco. Pero es que para mí la importancia de ser capitán es enorme. Primer capitán del Real Madrid enfrentado con el entrenador. Arbeloa y Carvajal. Carvajal y Arbeloa, los dos enfrentados. Segundo capitán, Federico Valverde, de baja porque se pegó con Tchouaméni ayer y se dio un golpe en la cabeza. Bajamos en el escalafón. El brazalete el domingo lo va a llevar Vinicius Junior. Creo que no hace falta poner ningún ejemplo de Vinicius.
2: Uf.
1: Es que claro, pues tienes, o sea, un problema de capitán.
3: ¿Vinicius será capitán Camp Nou?
2: Antonio.
0: Sí, no,
1: Vinicius
0: ya...
1: Junior, capitán en el Camp Nou el domingo.
3: Pues és el causant de tot plegat.
2: Sí, exacte.
3: O sigui, és el número... O sigui, per mi hi ha dos moments...
0: Els detonants, no?
3: Dos decisions que marquen absolutament la temporada del Real Madrid. No només aquesta, sinó també l'anterior. Una és quan Florentino confon que Vinicius no guanyi la pilota d'or i es pensa que és un insult al madridisme, quan simplement és una decisió que es pren amb un futbolista individual que juga al Real Madrid, perquè la pilota d'or, no oblidem, no la guanyen els clubs. És que sembla que s'ha de dir tot, sinó que la guanyen els futbolistes de forma individual. Vinicius no la va guanyar i Florentino, convertint a Vinicius en el Real Madrid, va anul·lar qualsevol viatge o sigui, el desplaçament a París. I l'altra és, evidentment, quan fa fora a Xavi Alonso perquè guanya la batalla a Vinicius amb el clàssic, amb un clàssic que, recordem, van guanyar. Ells van posar 5 punts. O sigui, per mi aquestes dues decisions són les que marquen que el vestidor, no només Vinicius, sinó també la resta dels que formen part del vestidor, acabin imposant-se al relat i al club i a l'entrenador i al president.
0: Santi, què vols?
4: No, que jo crec que els jugadors tenen la seva part de culpa, però aquí, quan jo parlava de compareixer a Florentino Pérez i diuen buscar el topo, el que hem de buscar és el president. El president, ja sé que no ve a Barcelona, però des del cas Negreira, però el president diumenge va al seu equip al Matadero, o sigui, van a empatar o perdre per veure com el etern rival li celebra una lliga a la cara per primer cop a la història, i el president no hi és. Aleshores, els jugadors, com li pots demanar compromís a un jugador si veu que quan van al Matadero, el president, el màxim mandatari del club, no pensa aparèixer per allà? Com li pots demanar compromís a Mbappé si el president no hi és? Si està absent? Aleshores, aquí s'apunta...
3: És cert que fa temps que no ve,
4: Sí, perfecte, però fa temps, també, que o mai el club ha pogut perdre una lliga empatant el Camp Nou. Si empata o perd el Camp Nou, perd la lliga.
3: Donaran la mà.
4: Aleshores, també, aquí la Florentino no se l'apunta mai.
5: Una cosa, Santi, que vos quieras que Florentino venga y vea la...
4: No.
5: Una cosa que mezcles entre el compromiso que puede tener un jugador con su equipo, con sus compañeros, con su institución, a que eso tiene que estar directamente asociado a que el presidente tiene que comparecer en el Camp Nou. Yo entiendo que...
4: Pero ¿qué dirías tú de Laporta si el Barça va a perdre la Lliga al Camp Nou i Laporta no acompanya l'equip? ¿Pero qué dirías tú de Laporta?
3: Santi té raó. El president del Real Madrid
4: ha
3: d'estar al costat de l'equip a les bones i a les dolentes.
4: Que avui ens acaba de dir a Meana nos acaba de dir que ni ayer ni hoy Florentino ha aparecido por la ciudad deportiva.
5: Está bien para,
4: que ha mandado está a Gas, que ha mandado al hermano, al primo, al tío, al cuñado,
5: bien,
4: no sé a quién, pero él
5: como,
4: no ha ido.
5: Está bien como Florentino. Está bien Florentino
0: José Ángel
5: como
0: Sánchez
5: comparecer.
0: Y a Juni Calafat. Han salido al Meana.
5: Meana, ¿está bien como Florentino Pérez como comparecer? Sí. Físicamente sí, está bien.
1: Sí, sí, sí.
4: Pues lo vimos para en Múnich hace dos semanas.
5: No, está bien.
4: Lo vimos en Alben Beura Múnich, ¿no? A Múnich hace dos semanas.
3: Está mejor que Valverde.
5: No creo.
2: Jo suposo que la de Valverde ningú li agafa per sorpresa, perquè hi havia uns antecedents que s'han posat moltes vegades en dubte i que...
3: Això és com quan els de Podemos i d'això sorprenen, ara, no? Sí, quan es sorprenen que els jutges, els de Podemos, o sigui, a Madrid, quan els d'esquerres de Madrid es sorprenen que els jutges vagin contra ells, quan des de fa anys van contra els independentistes. I la violència aquesta exercida pel Real Madrid, perquè això ve de lluny, és Hierro, és Ramos, és Pepe, és Rüdiger, tallant el coll dels aficionats de l'Atlético, és Valverde fotent-li un cop de puny a Baena, és Valverde fotent-li un cop de puny no al pàrquing, sinó en un partit de Champions a un jugador del Benfica. És tot això. I al final la violència, si no es controla, t'acaba perjudicant a tu mateix.
0: Bueno, veurem al Madrid quina és la resposta que fa. Anton, ara hablaven d'ell, Mbappé. Ayer les proves confirmaven que no sufre ninguna rotura i que puede jugar.
1: Sí, sí, pero eso lo tenían claro desde el día del Betis. Las primeras pruebas era una sobrecarga, o sea, que no estaba lesionado, es una cosa que el Madrid sabía. Ahora tiene que tener buenas sensaciones y apetecerle jugar, y también que le quiera poner a Arbeloa, porque es otro de los focos de conflicto en el vestuario. Es un distanciamiento máximo entre Mbappé y Arbeloa, Arbeloa y Mbappé, porque no han terminado de cuajar bien y porque el hecho de que Arbeloa sea de Vinicius, pues a Mbappé no le hace gracia. Y bueno, creo que es otro de los focos que no ha explotado afortunadamente para el Madrid, pero que está latente en ese vestuario. Yo creo que no va a jugar de inicio y creo que lo sabe desde el día del Betis. Pero hoy sabremos qué tal está físicamente. Repito, está bien, porque simplemente le dolía, pero no tenía ninguna lesión. Y mañana, a ver cómo torea ese tema Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido.
0: Es tan interesante, sí.
6: Y es decir, ahora mismo, ¿qué once se dibuja, más o menos? Porque es como que hay muchas bajas por motivos muy raros.
1: Sí, pero yo creo que lo más problemático es el centro del campo. Y creo que va a jugar con
6: Pitarch,
1: con Jude Bellingham, con Camavinga. Y la duda que tengo es quién va a jugar arriba. Es decir, si pone a Brahim como un cuarto centrocampista y sale, por ejemplo,
6: Gonzalo,
1: con Vinicius y Gonzalo.
6: Yeah.
1: O si Brahim forma parte del supuesto frente ofensivo y mete otro jugador más en el medio. Pero yo creo que va a ser eso. Creo que va a poner a Pitarch con Camavinga, con Bellingham y con Brahim. Y que veríamos arriba a Vinicius y a Gonzalo.
0: En fi, això serà el diumenge, un partit, un clàssic especial, on el Barça es pot proclamar campió de Lliga, partit que podreu seguir al Carrusel Deportiu amb la narració del Lluís Flaquer, també el que t'hi jugues Barça, amb el Santi Ovalle
7: sí.
0: I l'Albert Bermúdez i tot l'equip, que ho
7: sí.
0: Celebreu amb Festa Grossa aquí al Toreschi.
7: Sí, ho farem amb Festa Grossa al Toreschi, tenim gent fins i tot a llista d'espera, omplirem, ens ho passarem de conya, i sempre amb CaixaBank i Quadis llançar.
0: Gràcies, Pau. Tu hi seràs, no?
7: Sí, clar, aquí seré.
0: Primera fila.
7: El tema és com coi preparem el partit.
0: Exacte.
7: Aquí va a jugar, bueno, veremos si juega este, si juega el otro, va a jugar este, cuidado que tiene un poco, le cae el ojo, este tiene el brazo colgando. Es molt estrany preparar un partit així.
0: Molt estrany, sí, sí. Anton Meana, muchas gracias por esta última hora del Real Madrid. Cualquier novedad que pase hasta las 2 de la tarde, ya sabes que tienes línea abierta aquí en el que te jugas, que es tu casa.
1: Genial, yo os pido paso. Un abrazo, chao.
0: Un abrazo, Anton. Són les 12:42. Hem de repassar el més important del dia perquè avui se'ns ha fet tard.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Avui amb el Toni Camacho. Toni, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Elena.
0: Amb un Rayo Vallecano que jugarà la primera final europea de la seva història.
9: Els homes d'Iñigo Pérez van superar l'Estrasburg per 0-1, 2-0 en el global de l'eliminatori i jugaran la final de la Conference League el pròxim 27 de maig contra el Crystal Palace. El jugador Unai López va deixar aquest missatge als aficionats enmig de la celebració.
10: Sí, desde aquí darles la enhorabuena porque nos acompañan siempre. Sabemos lo que es Vallecas, sabemos lo que es la gente de Vallecas. Estamos muy agradecidos a ellos y de verdad que lo celebren hoy, pero nos queda un paso y se lo digo desde aquí, nos vamos a dejar la vida de aquí al día 27 para estar más que preparados para ese partido.
9: A més, amb aquesta victòria, la Lliga Espanyola s'otorga la cinquena plaça de Champions per la temporada que ve.
0: En bàsquet, Xavi Saissó, el Real Madrid accedeix a la Final Four i València se la juga avui a Atenes.
11: Sí, el Madrid ja és a la Final Four d'Atenes després de superar el Hapoel de Tel Aviv en el quart partit. Avui a les 7, Salgiris Fenerbahçe, 2-1 pels turcs. Hi ha un quart de nou a Panathinaikos València, 2-1 per als grecs a la Final Four de la Champions FIBA. Desfeta dels equips espanyols, eliminació tant de Tenerife com de Unicaja. La final demà serà a ECA d'Atenes, Lietuvos, Rizas.
0: En hoquei patins, el Barça es classifica per les semifinals de la Champions.
9: Un doblet de Marc Grau, el primer d'ells a falta d'un minut per acabar la pròrroga, va donar la victòria al conjunt blaugrana contra l'Sporting de Lisboa i el pas entre els quatre millors d'Europa. La semifinal es disputarà demà contra el Benfica.
0: I acabem amb futbol sala, perquè el Barça afronta un duel clau pel lideratge avui. Juga contra el Pozo. El Martí Juncà, el nostre company, ha parlat amb el Miquel Freixas.
12: Doncs som aquí amb Miquel Freixas a la Ciutat Esportiva Joan Gamper en aquesta prèvia del Barça-Pozo-Múrcia, un partit importantíssim per poder aspirar al liderat. Els dos equips estan empatats a 66 punts i aquest partit serà el que decidirà pràcticament el lideratge de la Lliga. Bon dia, Miquel.
13: Bon dia a tothom.
12: Quines són les sensacions per aquest partit? Com us veieu?
13: Ens veiem bé, arribem líders, juguem a casa. Jo crec que són bones. Necessitem el recolzament de tothom, que la gent s'acabi d'enganxar al futsal per aquesta recta final que queda de play-offs. I bé, anem motivats a per la victòria.
12: El fet que aquesta victòria es pugui donar el lideratge i una posició més, una millor posició als play-offs, és un al·licient, a més?
13: És un al·licient, clar que sí. El que passa és que som conscients que els play-offs són molt llargs. Ja en veiem temporades anteriors, hem quedat primers o hem quedat en posicions altes i al final l'equip que s'ha acabat emportant el títol ha sigut un que ha quedat cinquè, sisè, setè. Això mai se sap, mai se sap. Al final l'important és arribar bé a aquesta fase final. Sí que el factor pista és molt important i el volem. I esperem que l'afició respongui.
12: I ja per tancar he volgut recollir una frase que tens al teu LinkedIn en què dius: no busco feina, ja tinc la que sempre he volgut.
13: Esperem no haver de posar open to work en el LinkedIn. No, jo estic molt content, jo porto aquí molts anys, vaig estar a la base molts anys i sempre la meva major vacilada és que la xarxa social que menys utilitzo és el LinkedIn. Esperem que segueixi així i que tot segueixi més anys i jo, òbviament, respondré.
12: Ja veieu, Miquel Feixas, ambició per guanyar aquest partit contra el Pozo Múrcia i amb les aspiracions clares per aquest Barça de futbol sala.
0: Gràcies al Martí. Si voleu una entrada doble per anar a veure aquest partit entre el Barça i el Pozo avui a 9:15, 933-44-14-11, 933-44-14-11, els més ràpids us emporteu una entrada doble per aquest partides.
14: El quiosc del Marcos.
0: Hola Marcos, ¿qué tal? Buen día.
15: Hola Elena, buenos días. Otra pelea y la imagen por los suelos. Valverde acaba en el hospital, titula Marca en su primera página y luego argumenta: tensión, un ambiente inesperable y dos bandos. Todo comenzó a deteriorarse en octubre con Xavi Alonso de fondo. Ahí nació la fractura en la plantilla blanca que acabó luego con los puñetazos de Tchouaméni a Valverde. Crisis sin precedentes, titula por encima del diario AS en su portada. Digo por encima porque lo que manda en la primera página es el barrio más feliz de Europa, con la alegría del Rayo tras cerrar su pase a la final de la Conference League, donde la guarda el Crystal Palace. Y como escribe Manuel Javois en El País, Real Madrid, del poder de la amistad al club de la lucha y las filtraciones, y recuerda que lo sucedido en Valdebebas no pasa ni en una clase de cuarto de la ESO.
16: I atenció, Elena, a aquesta oferta de treball de la cadena Fox Sports, jo diria una de les millors de la història. La cadena televisiva està buscant a un aficionat que vegi tots els minuts dels 104 partits del Mundial de Futbol. Li ofereix un sou de $50,000. El rol de l'escollit serà cap d'observació. La persona escollida estarà en una mena de cabina de cristall a Times Square, a Nova York. Tindrà diferents pantalles i haurà de crear continguts per les xarxes socials i transmetre la passió del Mundial en temps real. Els turistes, a més, podran observar la seva feina. El pròxim 6 de juny es donarà a conèixer el nom de la persona escollida després d'un càsting que ja s'està fent. Òbviament, li haurà d'agradar el futbol, o no. Per $50,000, un es fa de l'esport que sigui.
0: T'anava a dir, els hi has enviat ja el telèfon del Bruno Alemany?
16: Sí, ja està enviat i jo espero que sigui la persona escollida.
0: Doncs no hi ha càsting possible, guanya el Bruno.
17: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a
18: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
0: @ketijugas. Avui s'ho estan passant bé, Núria Vilamades,
19: sí,
0: nostres oients.
19: Sí, i jo també, perquè estava preparant aquí un muntatge pel vídeo del Bermúdez. Hem demanat ajuda a la intel·ligència artificial i hem fet un cartell d'un combat WWE. La veritat és que ha quedat bastant xulo. Després el podreu veure a les xarxes, però sí, ens estem passant bé, també. I, Helena, ja tenim cançó del Mundial. Com a mínim un fragment, no sé si l'heu pogut escoltar, però mira, serà aquesta de Shakira.

0: de molt nivell. Tu l'hauràs de ballar, no?, al Mundial, aquesta cançó, cada partit.
1: Bueno, no, ¿por qué? ¿Me ves bailando?
0: No, sí. Perquè estaràs al Mundial. Sí,
2: bailador.
1: España le da suerte, ¿no?, que Shakira...
3: Sí, sí, l'any del Waka Waka.
0: Van ser, no?, campions del món.
4: I Argentina?
1: Argentina no, porque ese año perdido.
3: De moment, Helena, només han penjat un fragment.
2: Hi van haver altres coses, el Mundial de Sud-àfrica.
3: Sortirà completa el 14 de maig. De moment es pot escoltar aquest petit fragment que heu escoltat ara, el que t'hi jugues. La cançó es diu Dai Dai i el 14 de maig sí que la podreu escoltar sencera, la nova cançó del Mundial de Shakira.
0: Vermo, i els oients què diuen al WhatsApp del que t'hi jugues?
5: Primer tot, demanar disculpes perquè no podeu sonar tots avui. O sigui, jo crec que no havíem rebut mai tantes notes de veu de tants oients. Comencem pel Jordi.
6: Por favor. Es el mejor inicio de la historia de la radio del programa. Espectacular.
5: Xou filtra la palet. Seguim amb la Sier.
7: La realitat de la situació és que el Tchouaméni este li ha costat al Madrid 100 milions d'euros i li ha fotut una punyà a un tio, Valverde, que es, suposa que és de la cantera de la fàbrica del Madrid. Si això passara a Barcelona, pa què?
2: No està mal.
8: No, a veure...
1: la fàbrica no és,
8: Valverde, sí. Primer, no és de la fàbrica. I segon, a veure, Valverde se l'ha guanyat, eh?
5: Sí, sí, això sí. Això sí. Però bueno, és d'aquells que van fitxar jove. Una mica com Araujo, per dir-ho així.
0: Sí, sí, exacte.
5: Si comptes Araujo, has de comptar.
0: Si comptes Araujo, compta Valverde.
8: Jo no compto Araujo.
5: Comptem el Josep, també.
9: Bon dia, companys. El senyor Valverde, xulo de barri, ha donat una lliçó de vida. Sempre hi ha algú que et para els peus. I en aquest cas ha sigut Tchouaméni, un company que li ha dit fins aquí. Els cops de puny, quan els vas repartint, has de saber entomar-los. Vinga, macos, que aquest cap de setmana podem guanyar la millor lliga de la història, davant dels supergalàcticos amb Mbappé! Força!
5: I, per últim, l'Abel.
10: Bon dia, que t'hi jugues. El diumenge és el dia. El diumenge els hem de matxacar. El papa hauria de baixar al vestuari el diumenge i dir als jugadors que els hem de rebentar. És l'oportunitat, no podem deixar que aixequin cap. Barça!
0: Ivan, Juan, deien ara els oients també pel YouTube que hem de centrar-nos en el partit, que es posposin aquestes alegries. No sé si creieu que pot ser una trampa, que el Madrid quan arriba de víctima, per dir-ho d'alguna manera, és quan ressorgeix.
8: Sí,
0: que ja li va bé, vaja.
8: Sí, però si analitzes la setmana d'un equip i la setmana de l'altre... És que em sembla que sí, podem fer com a poc equip i l'entenc, perquè és evident que el Barça ha viscut coses al llarg de la seva història que fan ser precavut i tot el que vulguis, però si tu analitzes fredament, si tu fossis d'un equip que no és el Barça ni el Madrid i analitzes què està passant amb un club i amb l'altre i com arriba un club i com arriba l'altre, per mi és que el Barça no només és favorit per guanyar, sinó que té l'oportunitat de fer mal de veritat, de fer molt de mal.
1: A ver, siempre estas cosas de cómo llega, estoy un poco como San Antonio. La realidad es que si analizas objetivamente todo, da la sensación de que el Barcelona tendría que, no sé si pasarlo por arriba, pero en principio empatar seguro. Es un equipo que llega mal futbolísticamente, que llega mal anímicamente, que después es un deporte colectivo y pasan cosas que te pueden cambiar. Pero la realidad es que Barcelona no está perfecto, porque no está en el mejor momento de temporada, porque tiene bajas, no está la Lamine Yamal, sí. De Jong está...
8: Rafinha arriba just.
1: No creo que juegue de entrada no Rafinha. Però et dic una cosa, De Jong está extraviado.
8: Si parlem de l'11, si jo soc Flick, i jo crec que Flick aquestes coses les té en compte, foto a tots els que pugui de la cantera. Però a tots, o sigui, a Gavi...
1: Però per què?
8: Perquè, o sigui, primer... perquè senten un diferent el que és un Barça-Madrid, perquè ho han mamat des de petits en tornejos i tal, perquè han mamat la rivalitat des de sempre, i segon perquè, o sigui, abans Gavi que de Jong en un partit així, perquè, o sigui, l'agressivitat la que necessita
1: un equip... ¿Esto era para no poner a de Jong d'entrada? Este argumento que està dando, no,
8: De Jong porta ser titular des d'abans de la lesió.
1: Per tant,
8: ara no canviaràs el dia del Madrid.
1: Estava pensant que jugador pot no jugar. I dic, bueno,
8: però pots posar Rashford per l'esquerra, per exemple, o per la dreta, jo posaria abans a Olmo a mitja punta i a Fermín, que et dona una agressivitat allà a banda, que és similar o potser fins i tot superior a la que et dona Rafinha.
1: Sí, però si tu és independent que sigui a cantera o no.
8: És un partit que has de sortir des del primer minut a menjar-te'ls, a no donar la mínima oportunitat de que aquesta gent es pensi que encara pot fer alguna cosa aquí i que pot aiguar la festa.
1: En ese sentido, no tiene que ver que sea de cantera o no, porque por lo que tiene que ser, es mejor poner a Ferran Torres para que salga a comérselo que a Lewandowski. Y ninguno de dos es de la cantera. Tiene que ver con un plan de partido.
8: No tens un nou de la cantera. Llavors, clar, evidentment, has de posar un altre.
1: Bueno, sí, podés poner a Olmo de delantero.
5: Delantero estoy yo, de arriba.
0: Santi, quina és la idea de Flick per l'11 de diumenge?
4: Va, anem a comptar-lo. Joan Garcia, quasi de la Masia, no? Un.
0: Home,
8: Joan García, des de la Masia.
0: No em feu enfadar el Gonzalo, que després vindrà i rebré jo.
4: A veure, Joan García, tinc el dubte al lateral dret, però crec que jugarà Eric.
1: Eric. Eric para posicionarlo para el Mundial, ¿no?
9: 3.
4: Gerard Martín.
9: 4.
4: Cancelo.
5: 5.
9: 4.
11: Cancelo.
0: Em portes 3, San Antonio.
11: 4.
9: Joan García és de la Masia.
0: Va, no fem bromes.
4: Gavi. Pedri.
9: Sis.
4: Olmo.
0: Olmo. Set.
4: Fermín a l'esquerra.
9: Vuit.
4: Lewandowski al davant.
9: Vuit. I quadrats, com si ho fos, nou.
4: I Rashford a la dreta.
5: Nou d'onze, ja està.
4: Nou d'onze, diu el malparit.
1: Hay más de la cantera del Español que del Barça. Ah. Sí. ¿No?
8: No, m'agrada,
1: oye, m'encanta
8: que
1: tu. Hay un montón de la que pasaron por Camperico ahí.
5: Si comptes la ciutat de Cornellà, igual sí. En general, si amplies.
0: I creieu que pel vestidor del Barça serà difícil aïllar-se de tot el que està passant, del que m'ha estat explicant en aquests minuts de què t'hi jugues, del que està passant al Madrid?
8: No, gent.
0: O que serà una motivació extra per ells?
4: Crispetes. Sí. Ahir enviaven crispetes.
0: Els jugadors?
4: Gent del vestidor.
11: Sí, enviaven crispetes, com diu Santi, i a més amb la sensació de que el missatge que transmet Ivan San Antonio de que s'ha d'anar a rebentar el Madrid és el missatge que hi ha que envien al vestidor del Barça. Si poden ser 6, doncs 6.
4: Jo crec que a la celebració això és una crida al Departament de Protocol del Barça. Postpartit hauria d'haver-hi crispetes. És a dir, que els jugadors surtin amb cucurutxos de crispetes.
8: Santi, tampoc ens passem, eh?
5: No, el que ha comptat 9 de la Masia.
11: No ens passem.
8: No, però, o sigui, que has de sortir a rebentar el Madrid, sí, i que és possible que això passi, però s'ha de jugar el partit, no? Ara m'he posat prudent, saps? Però, vamos, Barça!
5: Que sí que tenen, mira, no sé si de la Masia, però que sí que sabem tots que som del RAC.
0: Joan, això segur.
5: Exacte, perquè al final el més nou en assegurances de cotxe és l'assegurança connectada RAC. Per què connectades? Diu connectada perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat directament amb el RAC. Llavors tu només apretes el botó, et geolocalitza i venen cap allà. Ja no cal ni que truquis. Ja només diràs allò de sort del RAC. I a més ara 25% de descompte. Qui són per ajudar allà al RAC? Home, descuida.
0: Ivan San Antonio, Juan Irigoyen, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera hora d'aquest i jugues. Pausa i no marxeu, perquè hem d'escoltar a Figo, a Casillas i a Puyol, que han parlat de tot el que ha passat al Real Madrid.
12: Què t'hi jugues? Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
1: No passa res, un dia ho diu més, un dia ho diu només.
0: Torna el rock català. Dan Peralbo i el Comboi són segurament amb la Ludwig Band els caps visibles d'una nova fornada de joves que tornen a agafar les guitarres. Dan Peralbo ens presentaran el nou disc. I a més...
2: Este es el árbol donde supuestamente se mató una chica, pero el más fuerte es este.
0: El documental que narra el viatge de l'escriptora de culte Mariana Enríquez a la costa de Girona més maleïda per escriure la guia sobre fenòmens paranormals de la Costa Brava.
3: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
6: 1:05, el Què t'hi jugues ens divertim.
7: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
6: Arrenquem la segona hora del programa. Ja tinc per aquí els bojos de la taverna. De seguida anirem amb ells. Com us dèiem, d'escoltar el que han dit Figo, Iker Casillas i Carles Puyol del que està passant en aquestes hores prèvies al clàssic de diumenge. Hem tingut accés a la carta que Vinícius ha escrit als seus companys. Tot això serà en els propers minuts, però Xavi, aquesta segona hora s'ha de començar com cal amb el teu clatellot.
8: Sí, perquè s'estan jugant les semifinals de la Lliga Femenina de bàsquet. Ahir al Roig Arena l'Espart Girona va perdre 67-66 i diumenge juga a la tornada a Fontejau. Després del partit, l'entrenador gironí Roberto Íñiguez va denunciar a una part dels aficionats que el van insultar.
9: Lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto... Y además, tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito en Fontejau. Aquí sí, aquí sí. Aquí se ha insultado hoy. Un club como Valencia tiene que identificar a esas personas y echarlas. Son una lacra. Son una lacra. Y no les deseo nada bueno. No les deseo nada bueno.
8: Bueno, doncs Calena es presenta a la tornada a Fontejau, però per damunt de tot s'ha d'erradicar, òbviament, totes aquestes actituds.
6: Contundent la denúncia d'Íñiguez i, com diu el Xavi, que s'acabin aquestes actituds allà on sigui, a tots els esports.
10: Què t'hi jugues?
6: Nil, aquest matí no hi havia plan millor per tu que anar a passar-lo amb Luis Figo, no?
11: Inimaginable començar un divendres d'aquesta manera amb Luis Figo, que ha estat en un acte de la Lliga amb Duracell. I un Figo que, evidentment, després a parlar, li han preguntat per tot el que està passant al Madrid, per la trifulca, per l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, i ha deixat un titular molt clar. No ha sigut la primera vegada ni serà l'última que això passa en un vestidor.
12: Teòricamente, lo que estás hablando, lo que ha pasado, no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario, en fútbol, pero que lógicamente no debe suceder.
11: Figo, que també ha parlat del seu amic Mourinho, que ha tingut de traductor, de segon entrenador, de primer entrenador, ara d'amic, considera que no té mà dura a José Mourinho i ha parlat així de la situació que hi ha al Madrid.
12: No sabia que Mourinho tenia mano dura.
13: Es lo que dicen.
12: Sí, pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no he sentido nunca mano dura. Así que no. Hablando en serio, yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Y hoy en día, para mí, creo que aparte de un entrenador, tienes que saber gestionar esos egos para poder convencer a los jugadores a ir en la misma dirección.
11: un Figo que li han preguntat perquè l'acte era Duracell, molta referència als temps afegit, i m'ha sorprès perquè li han preguntat que si hi havia d'haver dos gols a l'afegit, qui els faria. Ha dit Bellingham pel Madrid i ha dit Lamine pel Barça. Després, evidentment, ha hagut de rectificar, per tant, un Figo que gaire enterat no se l'ha vist.
6: Està molt al dia.
11: No està molt al dia i ha acabat dient que marcaria Lewandowski. I, per cert, del Barça també dic que aquesta fornada de jugadors joves li donen molt i molt al Barça.
6: Un acte de la Lliga que s'ha celebrat aquí a Barcelona amb només Luis Figo, no?
11: Només Luis Figo.
6: Està bé.
11: Per això ha dit que quedarien 1-1, i ho ha remarcat, quan li han preguntat pels dos gols, ha dit Bellingham, i ha pres tothom nerviós, i ha dit 1-1, i així quedaria el partit.
6: El matí ha estat farcit d'actes avui a Barcelona, la prèvia d'aquest clàssic. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
13: Què tal? Bon dia.
6: Tu has anat a la presentació que ha fet Movistar d'aquest partit, on hi havia dos d'aquells líders que abans deia Meana, no? No hi ha líders en aquest vestidor del Real Madrid que puguin solucionar-ho, doncs aquests sí que eren dos dels que en el seu dia van haver de remengar-se i reconciliar dos vestidors.
13: Sí, precisament se li ha preguntat per la situació del Madrid a tots dos, i Carles Puyol ha vingut a dir que aquestes situacions passen i que en el seu moment també van passar i que no passa res, s'arreglen.
14: Desconozco qué es lo que ha pasado, pero hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques, y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal, pero yo creo que no hay que darle importancia, y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren, y pensar en ganar, en ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil, ni muchísimo menos.
13: Pel que fa a Casillas, li han preguntat per, evidentment, si l'arribada de Mourinho li sembla correcta pel Madrid, i ell ha volgut tirar una mica enrere, no parlar de Mourinho, no parlar d'Arbeloa, sinó parlar de Xavi Alonso.
15: Me gustaría que sigues a Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tiene como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid, y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
13: Imagina't.
6: Contundent. Iker Casillas, que per no voler parlar del que ha passat, doncs, home, ha dit que tant de bo hagués seguit Xavi Alonso, és de la corda de Tchouaméni Xavi Alonso. Alguna cosa més, Solde, perdona?
13: No, d'aquest acte, bàsicament, s'ha parlat molt de Valverde, Tchouaméni, d'aquest conflicte, i del possible passadís, que tots dos han coincidit que se'ls donarà la mà, si en el cas que guanyi el Barça, es donarà la mà als dos equips i cadascú el seu vestuari.
6: Recordar que ahir ens explicaves el que t'hi jugues, que si el Barça aconsegueix aquesta Lliga, dilluns hi hauria rua, sortida i arribada al Camp Nou, oi?
13: Sí, en el cas que el Barça guanyi la Lliga, a les 5 de la tarda s'iniciaria aquesta rua des del Camp Nou i aniria baixant, aniria fent travessera de les Corts, baixant cap a baix, cap a Numància, baixant per Balmes també, fins a arribar a Plaça Catalunya. Aquí s'aturaria, i a Plaça Catalunya, un cop després d'aquesta aturada a Plaça Catalunya, pujaria per Passeig de Gràcia, tornaria a anar cap al Camp Nou, i allà s'acabaria sense festa dins del Camp Nou. La festa dins del Camp Nou, en el cas que es guanya la Lliga, és aquest mateix diumenge.
6: Gràcies, Sol. D'això serà si el Barça és campió de Lliga. Qui se la juga aquest cap de setmana amb un partit molt important és l'Espanyol, que demà juga al Pizjuán, partit clau per aconseguir la permanència contra un rival directe. Seguint la roda de premsa d'avui de Manolo González, i el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
16: Bon dia, Helena. Doncs sí, partit, com dius, clau per les aspiracions a la permanència tant de Sevilla com de l'Espanyol. El Sevilla, que ara mateix té 36 punts, l'Espanyol en té 38, que segueix immers en aquesta ratxa de partits sense guanyar, ja en són 17. Manolo, el tècnic de l'Espanyol, diu que estan confiats, que està, la plantilla està forta, i que estan convençuts que si guanyen aquest cap de setmana, doncs que es salvaran.
17: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
16: Manol ha descrit aquesta situació una mica com un play-off per la quantitat d'equips que hi han immersos doncs, en aquesta zona intranquil·la de la taula, lluitant per la permanència, que si guanyen aquests detalls que últimament no els estan caient a favor, doncs el partit serà seu i que evidentment no veuen impossible ni guanyar ni salvar-se. Oingongue serà l'única baixa de cara a aquest partit i qui sí que hi serà, que acompanyarà l'equip, tot i que no pot jugar perquè està lesionat de llarga durada, és Javi Puado.
6: Martí, ahir explicàvem aquí al Que t'hi jugues que l'Espanyol ha pensat en Monchi, estan a punt d'arribar a un acord perquè sigui ell qui lideri l'àrea esportiva de l'Espanyol, no ho faria com a director esportiu, sinó substituint a Fran Garagarza, sinó com una figura superior, una espècie de director general. No sé si Manolo ha volgut respondre d'alguna manera a aquesta notícia o no s'ha volgut mullar el tècnic de l'Espanyol.
16: No, Manolo ja ens té acostumats que últimament no es mullen aquests temes, ja han deixat enrere tot el tema dels àrbitres i tot el que és de la direcció esportiva, doncs tampoc li ha parlar-ne i doncs no ha donat cap mena de detall, ha dit que ell parla de l'equip i que tot el que és direcció esportiva, club, secretaris tècnics, etcètera, etcètera, doncs ell no s'hi fica, que ell està centrat en la permanència.
18: A mi em preguntes per l'equip, ja està, no em toquin els pebrots amb que si viene otro, que si viene este, que si viene... Ja. Primer de tot, vull veure si sóc jo.
6: Manolo, demà...
18: Sí, sóc jo.
6: Dia importantíssim, eh? Demà no es pot fallar el Pizjuán.
18: Demà hem de fer un pas endavant perquè portem 4 mesos pues, parats.
6: Més de 4, ja.
18: Sí,
6: això ve del 22 de desembre.
18: Pues muy largo el semáforo en rojo, muy largo.
6: Demà esperem que es posi en verd per l'Espanyol i aconsegueixi aquests 3 punts al Pizjuán. Gràcies, Martí.
16: Adéu, Elena.
6: I com us deia, abans d'obrir la taverna, ja tinc per aquí el Cristóbal, que ve nerviós en un dia com avui.
19: Estic molt calent, Elena, molt calent.
6: Ja m'imagino, estava preocupada, Cristóbal, perquè no et veia per aquí per l'estudi i no sabia on t'havies ficat, però ja ara alleugerida de veure't per aquí. Abans, com us hem anat explicant, el Que t'hi jugues... Tenim la carta que Vinícius ha dedicat als seus companys l'endemà de la batussa entre Tchouaméni i Valverde.
20: Querido Tchouaméni, querido Valverde, querido Álvaro Carreras, todos los gilipollas que se pegan. Esta es carta de mí para todos vosotros. ¿Estás tonto o qué? ¿Estás loco? Vosotros me habéis criticado por haberme encarado con los jugadores de otros equipos, pero por lo menos no me voy pegando con los míos. ¿Qué tengo que poner yo? Yo, Vini, el orden. Yo, uno en el hospital en silla de ruedas. El otro provocando. El otro filtrando a la prensa. Y a Rudiger no le digo nada que me da miedo. ¿Y por qué nadie se mete en medio para la pelea? ¿Y estos comunicados que hacéis, que parecen escritos por vosotros mismos? ¿Que lo habéis escrito vosotros mismos, los comunicados? Hoy he abierto las redes sociales y todos son memes de nosotros. El meme de los apuñalamientos entre coleguillas, el del Mendy bajando con la camilla, el chiringuito haciendo la reacción a inteligencia artificial, que os han comparado con el Juanmi la taza. Os han comparado con el Juanmi la taza, que lo mandé para segunda la temporada pasada y allí está en segunda. Qué vergüenza. Parecemos nosotros los de segunda, tontos gilipollas. Estáis loco. Luego va a pedir mi camiseta. Y el Ceballos y el Carrera, ¿se puede saber por qué estáis enfadados con el míster? Si es muy bueno el míster. Al míster se le tiene que respetar. Al míster hay que hacer una limpieza en profundidad de la plantilla. Esto no puede ser. ¿Entendéis todo por qué no estoy renovando y tengo gracias por el mango? Porque soy tonto. Y al Mbappé entrando y saliendo del entreno partiéndose al culo. Somos campicha y rayica. Que tenés 5 años de contrato. ¿Sabes qué te digo, Mbappé? Que el PSG 2 finales de la Champions en 2 años que tú no estás. Ay, recibe, fuerte abrazo. Vini.
19: Hola, Vini. Hola, peña.
6: Aquesta carta de Vini i el gag inicial del combat de Florentino Pérez presentant a tots els lluitadors del dia. Ja sabeu que els podeu recuperar a totes les xarxes socials del Que t'hi jugues, també a la nostra pàgina web, a l'aplicació de la cadena SER. I Bermo, t'has guanyat el descans, tot i que al cap no t'ha de parar perquè el proper diumenge teniu un Que t'hi jugues Barça on s'esperen cosetes, no?
21: I a més amb tot el Cotoreski ple i confirmat, o sigui... Fantàstic. Ens ho passarem de conya. Diumenge serà tan bonic, diumenge.
22: Serà un festival.
21: O sigui, el pitjor és que si pel que fos perds, què?
1: Doncs home, a la propera.
6: Home,
1: a la propera.
6: Sí, clar, però...
1: Aviam, toquem una miqueta perfil baix. Que estem massa eufòrics.
21: Però i si perds què?
1: No. Que el Barça pot guanyar, que guanyarà. Sí. Però, escolta'm, això que deia el Santi, que els jugadors estan amb emoticones de crispetes i tal...
21: Com prepares un partit?
1: No sé si m'agrada.
21: Com ha sigut avui l'entrenador del Barça?
1: Però creieu que el Madrid vindrà aquí i es prestarà a que tinguem la festa grossa?
2: D'entrada no.
1: D'entrada no. Arribarà. Però haurem de suar sang per aconseguir la Lliga.
2: Però als 5 minuts s'haurà acabat.
1: Als 5 minuts, Pere Plàtan i Cotaclan.
2: Rapaç.
6: Vinga, va, Cristóbal, avui que anem d'hora, tirem ja la cinta, no?
1: Sí, que estic molt calent, de veritat. Bueno, tots estem calents aquí.
22: La taverna mediàtica del Quet i Jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
1: Doncs sí, amics, la taverna mediàtica d'aquest cap de setmana, de la prèvia ja d'aquest títol que el tenim a tocar, ja tenim mitja lliga.
23: Tot molt calent.
1: Ara falta rematar-ho. Va, fort aplaudiment al Quim Molins, al Juan de la Boque, al Tio Faja. No trobeu a faltar madridistes? No.
2: Ja està bé.
1: Alberto Peinado.
2: I Gonzalo.
1: Gonzalo, amb Gonzalo parlarem.
6: T'anava a preguntar si la setmana passada vam acabar el programa que Alberto portava una hora perdut per Sant.
1: No, es va perdre per totes les andanes. No sé si va acabar a Sant Celoni.
23: Madridismo en estado puro.
1: No, però al tanto, perquè...
21: Tio Faja, per cert, hem rebut un missatge al 06-32-72-11 demanant que avui no diguis madridistes no robeis.
1: Ah, no?
21: Madridistes no os peguéis.
1: Doncs he parlat amb l'Alberto Peinado. L'excusa és que li venen a instal·lar la fibra. Ara trucarem. Ara trucarem allò. Tot l'any ha vingut.
2: Tota la setmana.
1: Però cada setmana que el Barça pot guanyar la Lliga i contra el Madrid...
2: Tenia que ser avui.
1: No, que si la fibra òptica... Primer em deia el metge.
2: I
1: després la fibra òptica.
2: I l'altre, el camarón.
1: No, el Gonzalo està a Birmingham. Jo els entenc. Entenc que els madridistes no vulguin venir.
2: Camarón.
1: Ho entenc perfectament.
2: El de la presidència, de la penya...
1: Amb aquest ambient que té el Madrid, és que el Tchouaméni i Valverde... Jo només conec a dues persones...
2: Això no té gràcia, eh?
1: Que siguin capaces de tombar un tio d'un cop de puny.
23: Perquè, clar,
1: un és Tchouaméni i l'altre és Sandor Martín.
6: Sandor
1: Martín, jo crec que d'un cop de puny t'ho fa.
6: Sandor Martín, què tal? Com estàs?
24: Hombre!
1: Hombre, Sandor!
24: Com esteu?
1: Sandor, Tchouaméni té futur al món de la boxa o no?
24: Bueno, us donaré una exclusiva i els meus managers m'han trucat preguntant per Tchouaméni. Ha tingut molt de ressò la història i a veure si parlem.
6: Els oients més fidels del que t'hi jugues ja el coneixeu perquè és amic del programa de la casa des de fa molts anys. Ens visita, Cristóbal, tu el recordaràs, que era un adolescent i ja venia per aquí pels estudis, el gran referent de la boxa de casa nostra.
1: Més fort que el vinagre.
6: Des del 2019, posseïdor del títol EBU del pes superlleuger, i avui quan dèiem...
1: És número 2 ara,
6: del
1: món.
6: Of
1: the world.
2: Déu-n'hi-do.
1: I el número 1 lo tienes ahí, en el punto de mira.
24: Sí, de vegades m'agrada ser humil, saps? I dic, bueno, així, perfil baix, número 2 i tranquil·let, saps?
2: No, però el primer... El
24: però combat, ja arribarà.
2: El combat que vas fer per el número 1, per dir alguna cosa, t'ho van guindar, fotre un atracament.
24: Ho sé.
2: Ah, exacte, és que t'han fotre un atracament del copot.
1: Això també és madridisme.
2: Sí,
1: clar.
2: No, és veritat.
6: Però avui, com el Cristóbal, quan parlàvem de a qui podríem parlar a la taverna perquè ens pugui...
1: O sigui,
6: passar ahir al vestidor del Madrid...
1: Elena, el que pugui dir Anton Meana o qualsevol redactor de Madrid...
6: Està bé, però
1: al final un expert en la matèria, en galletes... Sandor, tu en la teva trajectòria has arribat a tombar un tio d'un sol cop?
24: Sí, ha passat i és
1: possible. Si os lo estaba diciendo, Sandor y Tchouaméni. Aviam, tío Faja... Con talento, con talento, que si no, Sandor viene.
25: Buenos días. Hoy era un día para analizar lo que está pasando en Lecheristán. Solo había dos personas cualificadas para hablar de la reyerta entre clanes que está sucediendo allí a 600 kilómetros. Uno era Aquilino Jodorovic, el otro es Sandor. soy muy feliz de esta chuchería que me habéis traído.
6: Y yo sabía que te gustaría, Javi.
25: Yo quiero preguntarte una cosa, Sandor. Si tú ahora recibes una oferta para fichar por el Real Madrid, ¿la rechazas porque te da miedo que te peguen en el vestuario?
24: Realmente, uno contra uno, me la podría jugar, pero ya contra toda la plantilla sería más difícil. Entonces, prescindiría de ir, creo.
1: Claro, es que ho hem explicat, no? O sigui, hi va haver un capítol, crec que al febrer, Rüdiger Carreras.
25: És surrealista.
1: Que,
6: ojo, hem conegut també aquesta setmana.
1: Ojo, un manotazo de Rüdiger.
25: Esto es surrealista.
1: I després tenim lo Valverde i Tchouaméni, que ja, o sigui, portem a la ràdio parlant 48 hores del tema. O sigui, dimecres, i por si no havia suficiente, dijous...
0: I el vídeo del Rüdiger calentant, fotent-li un parell de toques a un
1: tio de l'estat.
0: Que sembla que la gent no li fa cas. Sí.
1: Mira, s'ha fet viral a Sandor un quadre, com el de la Champions, en el que surt Rüdiger versus Carreras.
6: Que ha guanyat Rüdiger.
1: Tchouaméni versus Valverde, passa Tchouaméni. Llavors, la final és Rüdiger-Tchouaméni. Tu, si tinguessis que apostar,

0: ser candidat a la banqueta, més que Mourinho.
1: Una cosita.
2: Sería el adecuado.
1: Claro. Me tienes que prometer una gran fita. Cuando tengas tu próximo combate, tienes que mandar 22 entradas al Real Madrid para invitar a sus futbolistas.
3: Si no, compralas tú y envíalas a nombre de tío Fajano.
1: Ya estamos haciéndome gastar dinero, Elena, de Diego. Que no tengo pro con los mariachis.
3: Hombre, que Sandor tendrá que ganar dinero con la recaudación
1: por cierto,
3: del evento.
1: Por cierto, ¿me das permisos para ir a Valdebebas con los mariachis?
0: Sí, no.
1: Quiero, antes de que acabe la temporada... Quiero ir a Valdebebas con mis mariachis.
0: Perdoneu.
1: Para cerrar.
0: Para motors, para
3: no,
0: motors.
3: Espero que veu Cristóbal i tio Faja amb els vestits de mexicà que veu demanar de
1: tots els supuesto. No,
0: perdona, perdoneu. Podeu creure que aquest comentari del tio Faja és un brote d'ara mateix. Porta tota la setmana així. Porta tota la setmana així. Anem parlant durant la setmana... Hem de llevar los mariachis a Valdebebas.
4: Podeu practicar amb l'hotel. Sí, porta... A l'hotel que estiguin...
1: Mira, el becario me está diciendo que si tú tienes futuro, nen, en el periodismo. ¿Qué?
0: Sandor.
1: Se me autoriza llevar los mariachis a Valdebebas.
0: Amb el psique.
1: Estoy muy caliente, Cristóbal.
0: Aviam si ens ajuden a matar.
1: No, me va a decir que no, el psique.
0: Podríem muntar un ring de boxa allà a la rotonda aquella de Valdebebas i anar amb un saltador.
1: Quiero despedir el entreno del año con los mariachis, Cristóbal.
0: Tornant al tema Mourinho, Topuria a la banqueta del Madrid, ¿qué? Sandor, ¿qué?
5: Bueno, no estaria malament. El que passa que llavors ja hauria de tindre una altra banqueta amb un altre equip, no? Hem de jugar una miqueta.
0: Home, hi ha talent.
5: Hem de jugar una miqueta.
3: Crec que al Sandor li agradaria la de l'Atlètic, no?
0: La de l'Atlètic?
5: Sí, la de l'Atlètic. Però el meu segon equip és el Barça, ho he de dir. El meu segon equip és el Barça.
0: Bueno, i el Barça aquest cap de setmana, què? Tu què creus?
5: Va. Bueno, bé. A veure, no sé si amb aquests 11 punts que li ha posat amb el Valverde els hi dona per guanyar la Lliga. Anem a veure.
0: 11 punts?
5: Anem a veure. 11 punts al camp. Això ja hi ha jo, per això t'he dit, que no sé si amb aquests punts...
1: Vaya brecha, nen.
5: Els hi dona per guanyar, però bueno, espero que guanyi el Barça, espero que guanyi.
1: Ni a Morante de la Puebla le dieron tantos puntos.
0: Bueno, alguna cosa més que vulgueu parlar amb un dels catalans més universals que tenim, que és el Sandor Martín.
2: Que nos tenga informados cuando preparemos
1: que queremos que vengas al estudio.
2: Exacto.
5: Gràcies.
0: Quan tinguis el combat aquest en el que pots aconseguir el número 1 del món... Volem estar allà.
5: El que passa que igual són 18 entrades en comptes de 22. Espero que no s'hi molesti. Però bueno, a veure... Vinga, farem el que pugui.
0: Sandor, una forta abraçada.
3: Gràcies, Sandor.
1: Grande!
3: No t'has recuperat, Cristóbal, del que ha passat al Madrid?
0: No. És mi el... Vosaltres, els culers... Esteu disfrutant, evidentment, amb el Barça.
4: Clar, però, sí.
0: Disfrutant. Però...
1: No tenen ni idea.
0: Però el tema Madrid, què?
4: Més
0: encara, no?
2: ¿Ves lo que os decía, os vengo diciendo de hace ya unas semanas?
0: Sí.
2: Que los que tenemos que hacerle el pasillo somos nosotros a ellos por estos ratos de felicidad.
0: Sí, tú,
2: que
0: nos tú eres partidari de fer-li
2: claro,
0: el pasadís al Madrid.
2: Absolutamente. Después de lo de la temporada pasada, de ver cómo nuestros nanos los humillamos como los humillamos, y esta temporada, ídem de lo mismo... Y esta situación en el vestuario, si esto es un lujo, esto tenemos que agradecérselo.
0: No,
2: tenemos que plantarnos ahí
0: no
2: y aplaudirle.
0: No només als seguidors, és que ho ha explicat al Santi Ovalle fa una estona. És que em sembla tremendo.
1: Que no tenen
2: idea. Els jugadors del Barça
0: estiguin al seu grup de WhatsApp compartint crispetes.
2: Palomites,
0: estan divertint, s'ho estan passant bé.
4: Que és un show mundial, que avui en dia... Allò no queda circunscrit allà a el que és a Madrid, la comunitat de Madrid, tot que arriba aquí. És que qualsevol cosa que fan està tot el món, i tot el món s'està catxundejant d'aquest club. Tot el món. És que ja arriben memes, vídeos fets a mià, i no sé què, però de tot el món. O sigui, el Madrid és la riota mundial en aquest moment. O sigui, és un
1: que
4: meme.
1: Que maravilla.
0: És que ja ho era a principi de temporada, parlant d'això. La pregunta recurrent de si el Madrid és un meme la fèiem aquí cada setmana.
4: Però sempre dic que sí.
1: Què preguntes,
4: però és que a sobre ara s'està confirmant a tot el món.
3: De fet, Cristo, el Marcos ens diu al YouTube del que t'hi jugues, jo sóc partidari de deixar-nos guanyar aquest diumenge.

0: Menja. La Lliga la guanyarem sí o sí. Si el Madrid guanya, renoven Arbeloa, Mbappé i Vinícius i en 3 anys estan com a societat anònima i enfonsats.
1: Jo tinc una altra pedrada de...
2: Vaya psicòpata, eh? Meu, com se llama, tio?
1: No.
2: Fitxa-lo, Cristóbal.
1: Tinc un psicòpata gastar l'alçada d'aquest amic oient, del Marcos, que em feia, atenció, el següent càlcul. No sé si... Anna, podem trucar al Gonzalo? Gonzalo està a Birmingham.
2: Ah, però no va venir, oi?
1: Està a Birmingham.
0: Espera, fem una pausa i el truquem, Cristóbal, vale. Perquè és
1: després
0: que si no
1: de la pausa, se'ns
0: tirarà
1: amb
0: la desco a sobre.
1: Però tinc un col·lega que em deia, atenció a això, eh? Atenció a la pedrada aquesta, que segurament algú de vosaltres l'ha pensat. És important guanyar la Lliga aquest diumenge perquè així la següent jornada deixes perdre amb l'Alavés i així baixa l'Espanyol i tens el teu triplet particular.
3: Hòsties!
1: Ara li expliquem al Gonzalo. Hòsties!
0: Vinga, va, Cristóbal.
3: Aquesta no!
0: Pausa i seguim aquest dijous.
1: Mira, per què diuen que sigui l'Antoni?
4: Què t'hi jugues?
5: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
6: Ganes de sol, ganes de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en helloprima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
10: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
11: I amb el pla de foment del ciclisme, treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals perquè tothom hi tingui lloc.
10: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
11: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
12: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
13: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat. Ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
14: La teva mare sempre té raó.
15: Em compro un cotxe nou?
16: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
14: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
17: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
18: Muchas gracias a todos.
19: Trabuco, trabuco, tío, faja.
20: Trabuco, ya me ha contado al trabuco, tío.
21: Le va a dar el trabuco, atención.
22: Como la de contra todos. ¡Al trabuco! ¡Partuya!
23: ¿Qué le ha parecido el trabuco, presidente?
24: Me ha parecido espectacular.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
22: ¡Al trabuco!

0: Balena podria treure una cançó que es digués El Trabuco.
1: El Trabuco.
2: Sona, Balena, el que t'hi jugues, perquè el diumenge és dia de clàssic, però és que demà, Adrià Soldevila, toqueu amb Balena a la Sala Apolo.
3: Sí, senyor.
4: Hòstia, al costat de casa.
2: Hòstia, dia gran, eh?
3: Toquem a l'Apolo, toquem a l'Apolo, de taloners d'un grup valencià bastant conegut que es diu Romàntic Dimoni. És un concert que em fa especial il·lusió perquè porto una frase de Romàntic Dimoni, no, perquè és el, diguem-ne, el nou grup del que abans es deia Smoking Souls, que és, era un grup molt, molt conegut, porto una frase tatuada seva en honor al meu tiet, i fa bastanta il·lusió ser taloners seus.
0: Que guai, no?
2: I tant. Estàs nerviós o no?
3: No.
2: No?
4: Professional.
3: No, ara mateix no.
0: Com són les estrelles, eh? Nerviós o
3: ja? M'ha preguntat si estic nerviós. No si estaré nerviós. Estaré com un flam, clar.
0: Et poses la samarreta del Barça en un cap de setmana com aquest? Podries?
3: Podria posar-me-la,
5: sí. No està mal pensat.
3: Faci una mica retro.
0: Sí, una capa d'aquestes sí. Barcelona.
4: A quina hora és? A quina hora és?
3: A les 8.
4: Vale.
3: A les 8 del vespre.
0: A on?
3: A on? A l'Apolo.
4: A les 9 tinc teatre.
0: A l'Apolo, eh?
4: Tinc que anar al teatre.
3: Pues, doncs arribes.
4: Estic al costat de casa.
3: Arriba, bueno, arriba, no, perquè estem de taloners i tuvem mitja hora.
0: Quan diu que el té al costat de casa és paret en paret.
4: Sí, pràcticament.
0: Paret,
4: sí,
0: no, no, pràcticament no, paret en paret.
2: Soler, has volgut fer un regal als oients del que t'hi jugues, no?
3: Doncs sí, dues entrades per venir-vos a veure, no només a nosaltres, evidentment, sinó Romàntic Dimoni, que és el grup que encapçala el concert de demà, no. I evidentment veniu a veure'ns nosaltres.
2: Sí, sí. Home, us podeu fer selfies amb l'Adrià Soldevila. El primer que truqui al 933-44-14-11, 933-44-14-11, s'emporta aquestes entrades per veure a Balena demà en aquest bolo tan especial a la Sala Apolo, que el gaudeixis molt, Solde.
3: Moltes gràcies.
2: Dilluns es fas la crònica, eh?
3: Home, i tant.
2: Hauràs de venir amb veu per la rua.
3: Quantes vegades m'hauré equivocat?
0: Volem foto amb la samarreta, al damunt de l'escenari.
6: Cuidado cuando sonría, que es que os la quiere clavar, según el Papa.
4: Sí, ja. Que no us llenci una baqueta.
0: T'imagines?
3: Et tiraria un carinyo, home.
0: Ah, vale. Tio Faja, em pots explicar el tema del rellotge? Tic-tac, ¿no?
7: Bueno, para que no me jodáis tiempo. Hablando de Romantic, no sé qué decías.
0: Espera,
2: Dimoni. Romantic Dimoni.
0: Va, que sí.
7: Hablando de Romantic, sabes que soy un romántico, Cristóbal.
0: Sí.
7: Todo esto lo empieza el Bocarrap, ¿eh? Hace ya mucho tiempo.
4: Sí, señor.
0: Xavi Alonso.
4: Señor.
0: Sí,
7: él se adueña, bueno, empieza antes, cuando se niega a ir al Balón de Oro.
4: Exacto.
0: No, va ser abans, no, lo de Xavi Alonso?
2: No, la pilota d'or és abans. Ah, és de la temporada passada.
0: Per tant, ho comença Florentino.
4: De la temporada passada, Ancelotti.
7: És el que echa a Xavi Alonso. Y sin embargo, pues la piara madridista está la mar de a gusto de haberlo conocido. Esto no puede parar. Yo, esto me cuesta el matrimonio. Me ha vuelto a pillar otra vez mi señora, desnudo, viendo el chiringuito, frotándome a base de bien. Y esto me va a llevar a mí. Esto me va a llevar a mí por delante mi vida. Estoy gozando mucho.
0: ¿Qué valores más, la temporada al Madrid o la del Barça?
4: Pensaba que era allí. ¡O el matrimonio!
7: No, no, no. Que no has entendido.
0: ¿Qué valores más? ¿La temporada al Madrid o el matrimonio?
7: Cristóbal, no has entendido nada. No, no, o sea...
4: La temporada al Madrid.
7: No, no.
0: Evidentment, no.
7: Cristóbal, no has entendido nada. Veo que no veis el chiringuito, ¿no?
0: No,
7: no.
0: No
7: lo veo.
0: No lo veo.
7: Pues
0: no.
7: Cuando lo echéis un vistazo me entenderéis. Sí. O sea, roza el porno. Las caras. Yo es que soy un psicópata, yo el volumen lo bajo de la tele, que es ahí es donde me va a venir el problema del matrimonio. Porque es que, claro, me encuentran con la tele, el volumen bajado.
0: Claro, pantalones
2: cortos. Venga, va. Anem a Vilminga, ¿no?
7: Os lo recomiendo, sí, por favor, sí. Las caras de José Luis Sánchez, las caras de Pedrerol, que no sabe, sí, dónde meterse, las caras de Edu Aguirre, que nos ha dicho que Arbeloa le llevaba los cruzanes hace una semana.
4: Sí, señor. Sí, señor.
7: O sea, miel, pero no de la granja San Francisco, no. Directo del culo de la avispa. O sea, no tenéis ni idea de lo que estoy gozando.
0: Diumenge, al que t'hi jugues, Barça, anirem. Efectivament, estarem gran part de... Si no tots,
4: sí,
0: pràcticament
4: sí, sí.
0: Tots.
2: A l'estudi Toreschi, no?
0: Estarem al Toreschi, anirem allà a liar-la, a liar la parda, i estarà el Gonzalo, també. Però el Gonzalo arriba directe i justet de Birmingham al Toreschi.
7: Pero como Birmingham, pero qué hace que
0: no se pregunte tú, pregunte. Gonzalo, ¿qué pasa, Birmingham?
8: ¿Qué tal? Buena tarde, amics, ¿cómo esteu?
7: ¿Qué pasa, vividor?
0: Vividor.
1: Bueno, estic aquí a Birmingham, que vaig vindre ahir a veure un Aston Villa Nottingham Forest, les semifinals de l'Europa League.
0: Què tal?
1: I res, molt bé, la veritat, un partidàs, ambient increïble.
0: Què tal la festa
1: només
0: avui?
1: Una... La festa bé, tranquil. Bé, vaig sortir una miqueta a donar una volta, conèixer una mica Birmingham.
7: No podem mandar una foto con la... Con
4: el...
7: No podem mandar una foto, però antes de colgar, con el tiquet de la entrada, por favor.
1: Sí. Mira, te voy a mandar una mejor.
7: No, ni ha ido. No, con que me mandes tu entrada tengo bastante.
1: Y ahora mismo te la mando.
0: Bueno, pero,
1: y te voy a decir una cosa más. Cuando la veas vas a decir, ostras, este chaval creo que está en otro nivel.
2: Gonzalo va a seure a prop del príncep d'Anglaterra, del príncep William, que estava allà a la grada.
1: Me'l vaig creuar al túnel de vestuaris.
0: Claro, Gonzalo con la realeza, como siempre. Esto es como cuando le llamó el rey de Marruecos.
2: Ya sabía yo que a Gonzalo segur que tenía algún tema amb ell.
0: Nobleza,
1: ya tienes la foto de mi entrada. A ver si te parece bien a Tío Paja.
0: Habíamos la foto.
7: Pero que hace este tío al lado de un príncipe, tío.
2: Es que el príncep d'Anglaterra és molt fan de l'Aston Villa i va estar allà com un mes gaudint d'aquesta classificació de l'Aston Villa.
1: I us diré una cosa, Elena, l'ambient a Anglaterra és infinitament superior al que hi ha a Espanya, a qualsevol camp de futbol.
7: Bueno, si lo compares con tu casa, cualquier ambiente, hasta un tanatorio.
1: Bueno, a ver,
0: un moment, sisplau, anem al tema. El tema Monchi, què? Tu, què? ¿Et fa trampar?
1: Bueno, yo primero de todo, que mañana el equipo sea capaz de ganar después de cuatro meses y medio.
0: No,
1: es Sevilla, lo único que me preocupa.
0: El Sevilla, cuidado, ¿eh?
1: ¿El Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla que va por detrás? ¿El Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? Un respeto al español, ¿eh?
7: Pues es un equipo... Pues
2: recorda tú, Cristóbal.
0: Espera. Va, ¿puedo dejar el tainet? Sisplau. A ver, el Sevilla. Sevilla, Gonzalo.
1: El Sevilla, ¿quién es el Sevilla que va por debajo nuestro? Un respeto al español, ¿eh? Bueno, que está por encima y aún con toda la crisis que tenemos, tenemos mejor equipo que ellos este año. Vale. Un respeto, por favor.
0: Vale.
1: Pero que Manolo espabile.
0: Ya tenemos
1: Manolo, Manolo, que te quedan tres partidos.
0: Si ya está, si ya se ha acabado.
4: Si no, se ha acabado.
0: Bien, Gonzalo, atruquem per un tema. Hi ha culers que volen guanyar diumenge i sortir amb el Barça C o amb els Benjamins contra l'Alavés...
7: No presentar-se.
0: Perquè l'Espanyol acabi baixant. O sigui, hi ha culers pendents de que l'Espanyol baixi.
7: Luego hay gente normal, també, Cristóbal.
1: Els culers mai em deixaran de sorprendre. Ja sabem tots com són. Són especialment complicats d'entendre i males persones. La realitat és que jo... Ara faré una trucada a la direcció perquè el que no pot ser és que diumenge vingueu vosaltres al meu programa a no sé molt bé què fer. Llavors m'encarregaré personalment de que no estigueu diumenge el perquè seu. No m'agrada. Sí, és más mío que tuyo. Juan, tienes razón.
4: Sí, no, que yo no voy nunca. Yo no estoy nunca. No tengo nada que ver.
1: I no pot ser això. Això és el que em preocupa. Però que els culers voleu que l'Espanyol estigui a segona? Ho tinc clar. L'altre dia ho vaig viure quan preferíeu que el Madrid guanyés abans que l'Espanyol. Inclús si us donava una lliga.
0: Per cert, que això és el millor exemple. Hi havia pericos aplaudint a Vinicius.
1: Havia un tio con una bufanda que yo creo que se equivocó de bufanda porque no lo quiero.
4: Un pare i un fill van sortir.
1: No lo quiero, en mi equipo no lo quiero. En mi equipo no lo quiero.
0: Pues esteu jugant la vida i un tío allà aplaudint Vinicius.
7: Bueno, lo que sí está claro, Gonzalo, que los que se quedaron a final de partido, que sería la mitad del campo, esos sí son madridistas. Los periquitos se fueron a mitad del partido.
1: Yo no vi eso. Lo que sí que he visto aquí en Birmingham, es que en un corner del Aston Villa Park cantan más que en todo el Camp Nou entero. Esto es lo que he visto yo.
7: Que no es la ópera el Camp Nou.
0: Bueno.
7: Oye, una cosita. ¿Podremos bailar la sardana en tu programa y en el Toreschi o te pondrá violento?
1: Sí, te dejo hacer lo que quieras el domingo, Javi.
7: No, básicamente querré bailar la sardana para saber si te vas a poner violento o la carótida como una cuerda de pozo.
1: Bueno, tendrás que hablar con mi seguridad, no conmigo.
7: Vale, perfecto. Vengo de bailarín y querré bailar la sardana.
1: Gonzalo, se te da bien bailar.
0: Gonzalo, tú que coincideixes a las zonas VIP de las discotecas amb tota la lliga.
7: Esto es maravilloso.
0: Tot aquest tema de...
7: Este tío con un príncipe, tío.
0: Punts,
7: es que alucino.
0: Tot el tema del Madrid, què?
1: Bueno, queda malament dir-ho perquè no m'agrada tirar-me flors a mi mateix.
0: Tu vas dir, hi havia hagut un problema al vestidor.
1: Sí, i l'altre dia amb el Sique, diumenge, la transmissió del partit, també vam donar una informació que després ha sigut el desencallant de totes les notícies que han sortit aquesta setmana, i no em sorprèn. El vestuari del Madrid és... lo más parecido a la taberna de los bojos, pero sin ser amigos.
0: Una cosa, Gonzalo, les notícies només les dones al bar i altres programes, o sigui, a la taberna, cap?
1: Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que priorizo otros programas por encima del tuyo?
0: Sí, tal cual. Sí.
1: Pues sí, tienes razón.
0: ¿Hi ha alguna notícia
4: con el gato que te ampliar, tiene Cristóbal, ¿qué quieres? Pues normal.
0: Gonzalo, ¿hay alguna cosa que podamos explicar?
1: No, hay nada que explicar, no hay nada que explicar, vale, Cristóbal, vale. No hay nada que explicar.
0: Don Rey, Gonzalo, vigila, ¿eh?
1: Oye, os deseo lo mejor, ¿eh? Yo sigo aquí en mi vida con mis cosas y nada, mucha suerte para todo.
4: Algunas
2: gracias,
4: aquí?
2: Gonzalo.
7: Venga, que te quede claro que te tienen aquí por tus contactos y no por tu buen hacer. Sin vergüenza.
1: Escúchame, cuando yo hablo, el programa va para arriba. Cuando yo me callo, el programa va para abajo. Tú sabrás, valóralo.
7: Como un príncipe, tío. ¿Qué hace este tío con un príncipe?
4: Que no tengo la Copa de Europa.
1: Por cierto, una última cosa. El Aston Villa lleva más finales europeas en los últimos años que el Barça. Hasta luego. Buenas tardes.
0: Hasta luego. De seguida, us en recordeu que estem en la nova secció del David Toy de Càntics. De Càntics. Doncs, al tanto, vale, tinc un avançament.
5: Too many se pega con Valverde al hospital, traumatismo craneal.
0: Vale, recordeu que podeu enviar
7: Cristóbal, tu divorcio bien o com va?
0: Podeu enviar els vostres càntics al 606-32-72-11, vale? De la temàtica que vulgueu. Envieu càntics, envieu cosetes, perquè al final
4: el que us agradi.
0: Si envieu una cosa que està elaborada, que està guapa, li fotem pressió, intentem encendre el ventilador i aviam si això arriba a la grada. Aviam si aconseguim un càntic que t'hi juga a la grada.
7: Un beso muy grande, Ana Coll, te entendemos perfectamente.
0: Venga. Vale, m'he perdut. Va, Willy, tens una cinta de conte que tinc aquí un relat. Tinc una mica les instruccions, el manual del que hauríem de fer en el cas hipotètic de que el Barça guanyi la Lliga aquest diumenge contra el Madrid. Primer de tot, ja ho sabeu, tenir l'ampolleta de cava, que va català, preparat a la nevera.
4: Gramona
0: i en cas
4: imperial,
0: de victòria...
4: Gramona Imperial.
0: Gramona Imperial o aquell whisky bo, aquell que tens allà també reservat durant tot l'any.
7: M'ho eixes non que francès, Cristóbal, que jo soy un psicòpata.
0: Vinga, va, de Xivas cap amunt, recordeu, visitar Canaletes o serveis la font o el bar de confiança, sempre, evidentment, amb la teva samarreta oficial del Barça, i entrant al bar... com Clint Eastwood. Has d'entrar fent el lobo de Wall Street.
7: Con la escopeta.
0: Vale, ben xulo, i buscant madridistes amb la mirada. Això és important. És important, mirar-los.
4: Què passa, nen?
0: Fas un cop d'ull...
4: Qué mala leche tienes.
7: Bueno, yo voy a un bar de madridistas, a mí eso no me es difícil. Vale.
0: I quan el trobis, aquell madridista, li has de fer la coneguda sonrisa Mona Lisa, que és aquella de... Sí, però no. Va, obrim l'espai de tortura al madridista. És important.
7: Este me interessa.
0: Amics madridistes, és el que toca. O sigui, quan nosaltres perdem, rebem nosaltres.
4: Ara s'ho han buscat.
0: Us ha tocat a vosaltres.
4: S'ho han buscat. Clar, s'ho han buscat ells. Que hòsties.
0: Primer, després del partit, doncs, comencem amb el tradicional enviament de WhatsApps. WhatsApps i memes, notes de veu, desitjant bona nit, tot el que vulgueu. Després toca... xarxes socials, Twitter, Insta i tot el que tingueu, vale? Amb especial atenció als rabiosos i gentussa que porten tot l'any plorant i traient l'otxaïta que porten a dins. És important fer mal i provocar odi. Una emoticona com la dels jugadors de crispetes. Sí, sí, és el que fa el Tio Faja, però la diferència entre vosaltres i el Tio Faja és que el Tio Faja ho fa cada cap de setmana. Vale? Va. Tot això acompanyat de la ràdio. No oblideu la ràdio, perquè és important, ve de gust sentir, doncs, a Roncero. És important escoltar-los perquè a mi m'agrada molt les felicitacions del madridisme al Barça, perquè no ho fan. O sigui, la diferència entre els culers i els madridistes és que els culers... No, però els culers quan feliciten estan felicitant de tot cor, però els madridistes quan feliciten el Barça...
7: Jo no he felicitat en mi vida!
0: Perdona! No, però tu pots felicitar a un col·lega madridista i pot dir... Felicitat. Però el madridista quan felicita ho fa com a càstig al Madrid. Ho fa com... Mireu com ens hem de veure. Per culpa vostra estem felicitant els culers.
4: El madridista quan el felicita de veritat.
0: I evidentment, us dic el tema de la ràdio, perquè més enllà de sentir els madridistes, sempre ve de gust doncs que ens posin els gols del Flaqui. Aquell, ara, en bucle, ara, sentia ara, sí, senyor, el Sique, sí, el Jordi, sí, a Valle, allà a la capital del Reino, doncs traient-la a passejar. Va, després toca, després toca, com diu el tio Faja, una miqueta de xiringuito. Aviam què diuen.
4: Com té que ser, com té que ser, clar.
8: Jo és com el tabac, sí, m'ho vaig treure.
0: Doncs aviam què diu el Juan Rodríguez. Com es diu aquell dels ulls blaus, aquell que és tan antibarcelonista?
7: José Luis Sánchez.
0: Va.
4: El falangista.
0: Després toca sortir de festa, al bar. Ja serveix fins que et facin fora, per acabar de rematar-ho. I el grau de festa, això és molt important i té molt a veure amb el segon protagonista, el grau de festa el determina, o sigui, si la festa ha estat high level, aniràs a dormir amb la samarreta del Barça. Si no ha estat a l'alçada de les circumstàncies, podràs, tindràs la capacitat de posar-te el pijama i anar a dormir. Sí, sí. Però si tu l'endemà et despertes...
4: Si vienes con la castaña.
0: Amb la samarreta del Barça, lo has petado.
4: Ja està.
0: Vale? I ja l'endemà, doncs ja sabeu el que toca. T'espertes amb la samarreta del Barça, esmorzar continental, vaig al quiosc, esport, Mundo Deportivo...
4: Tota la premsa del dia.
0: Tot el rapaz,
8: i si has d'anar a treballar, ràdio, pues mira...
0: Que t'hi jugues. També. Després crec que hi ha una combinació al migdia que pots veure tots els esports de totes les teles. No sé si era... Antena 3, la Sexta, 4...
7: Guarda alguna hora per poder ir al psiquiatre.
0: I vas ballar tot. Va, dit això, per què dic que té a veure el dormir amb la samarreta del Barça amb el nostre següent protagonista, Elena?
2: Amb el Zuar, que ens ha vingut a visitar avui al Que t'hi jugues. Què tal, com estàs?
9: Bon dia.
2: Des d'on vens, Zuar?
9: Del Torricó, de la província de Huesca.
2: Vaya. Mira, ha fet quilòmetres per venir avui aquí a veure el Que t'hi jugues. I portes...
4: Grande, grande, sí, senyor. Se merece un aplauso.
2: Fa molts dies que ens va escriure i ens va demanar si podia venir avui, que podia, sí, podia estar aquí amb nosaltres a l'estudi, i portes una samarreta, que és una relíquia...
9: De l'any 97.
2: Una samarreta del Barça de l'any 97.
0: Trencada.
2: Xulíssima. Eh? Està, es veu, sí, que està utilitzada, capa.
0: Sí. A veure, per què està així aquesta samarreta?
9: Bueno, aquesta samarreta me la va regalar mon pare i fa molts anys, i l'altre dia el Besa va comentar que no era partidari dels mosaics a l'estadi i que tothom tindria que portar una samarreta representativa que fos històrica per amb ell. I jo, aprofitant que avui venia, dic, pues portaré la meva samarreta, que he dormit més de 20 anys amb ella.
4: Toma!
9: I dic, igual el club me'n podria regalar, sí, una altra, ja que estem aquí per demanar.
4: Això ja!
0: O sigui, tu portes 20 anys dormint amb aquesta samarreta del Barça.
9: Aquest any ja no. O sigui, ara l'estiu, com allà me trec, ja dormo a pelo, ja no dormiré més, però sí, està fet a pols.
0: Jo crec que no dorms amb la samarreta del Barça per qüestions òbvies.
9: I no em deixa la dona, ja.
2: No les treguis, Cristóbal, per favor, que això és una relíquia.
0: Aviam, si esteu connectats aquí...
2: El live del Que t'hi jugues al YouTube,
0: podeu veure. La samarreta té aire condicionat a les aixelles, però un aire condicionat de pa, o sigui, hi ha un forat aquí... Espectacular, déu-n'hi-do.
9: Més de 55.000 hores. Bueno, però a veure qui ha portat més la samarreta del Barça que jo.
0: O sigui, el teu objectiu de la visita és explicar-nos la teva història i aconseguir un relleu generacional de samarreta, no?
7: No, que li regale una al papa.
9: No, però si cau...
0: Quina preferència...
9: Jo venia a veure-us.
0: Quina preferència tens de samarreta? Posats a demanar.
9: M'és igual. Jo és que soc molt del Barça, ni tinc moltes...
0: No, però dic una cosa, l'escapa... eren més transpirables, són més còmodes.
9: No, és que no fan arruga. El tema és que dorms i no et fan arruga.
0: Les d'ara no. Les d'ara fan calor.
9: És veritat, és veritat.
0: O sigui, fa molta calor, sues, sues...
9: Sí, sí.
10: No tinc ni puta idea.
0: No, sí que tinc idea, sí. I quan portes més de 3 hores, quan portes més de la samarreta, olor a tigre...
4: Javi, mira la porta, que samarreta
7: es fa. Una cosita, he estado haciendo cálculo de la edad que tienes y los partidos que dices, esto me has dicho que tiene 5.000 horas.
9: 55.000.
7: Veo que has dormido más veces en el coche que con tu señora, con la camiseta puesta. Y luego una pregunta, las horas que me sobran, que son del Florida 135, que también te lo llevabas, ¿no?
9: Alguna.
7: Sin vergüenza, ya sabía yo que había horas ahí que me faltaban. Y madre que me parió.
0: Y en el fin del que digo el tío Faja, cuando arribaba al momento íntimo, Et quedaves el de Blaugrana?
7: Bueno, por eso...
9: La dona del Madrid.
4: ¡Hostia!
6: Por eso la tienes garrapada. Por eso la tienes garrapada.
9: Yo crec que s'ha canviat ja. Ella s'ha canviat una mica.
7: Quanta glòria.
0: Sí, amic, sí.
7: Quanta glòria.
0: Això és un culé, senyors. Sí, sí, sí.
7: No podemos, podemos profundizar en el tema. Por favor, Elena Diego, quiero profundizar en ese tema. En ese momento íntimo. Por favor, por favor, quiero introducir el tema cópula con un madridista.
0: Que le ha metido, que le ha metido más a
7: Madrid.
0: ¿Cuánta
7: gloria?
0: Que Messi.
11: Gracias para el Real Madrid.
2: A partir de las dues, al posquet y jugas, pero al que vulgueu.
0: Va, anem a la... gracias, amic.
9: De res, un plaer, un plaer.
0: Tenim el contacte teu, no? El tenim, no?
9: El Javi, el Javi el té, sí.
2: Sí, sí, nosaltres també. Hi
0: ha algú que tingui una samarreta per aquest bon home? Si no, tranquil que la buscarem.
4: Vale? Es la pida Gonzalo. Gonzalo te lo soluciona.
0: Vale, la busquem, vale? Gran, grande. M'ha agradat.
2: 20
0: anys amb la samarreta de Barça,
9: eh? 20
0: anys amb la samarreta de Barça. Va, anem a la secció del David Toibar.

0: Doncs ja sabeu que la secció del David Toy té el propòsit d'innovar i anar introduint nous càntics a les graderies d'aquest nou estadi que tenim, que és espectacular, però hem d'anar exterminant coses com olele, olala, i anar introduint càntics que estiguin molt bé. I el David ens fotrà un cop de mà, i esperem que vosaltres també, perquè podeu enviar, recordeu, les vostres cançons, els vostres càntics, al 666-32-7211. David Toy, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: El nom de la secció, bon dia a tothom. Encara l'estem acabant de... I si Toy animem, guanyarem...
2: Aquest és el que deu dir la
3: setmana
2: passada.
3: Sí, ell.
2: El segon.
1: O toll al camp és un clam, no?
0: Toll al camp és un clam. David, aquesta setmana portes com a proposta, de seguida escoltarem el que ens heu enviat, però abans hem fet un tastet. He tingut la tentació de posar en antena el càntic de Tchouaméni. Ja introduïm ja càntics d'actualitat. D'actualitat. Quin seria el càntic de Tchouaméni?
1: Bueno, ja te l'he enviat. És que estic aquí enmig d'una reunió, no em posaré aquí a cantar perquè ara és la reunió i aquest tio està sonant.
0: Ja
1: saps que estic aquí a l'aeroport i estic amb els de seguretat.
4: Sortiràs detingut, David.
0: Aquest és el càntic que ens proposa aquesta setmana el David Toy.
5: Tchouaméni, Tchouaméni, Tchouaméni se pega con Valverde al hospital, traumatismo craneal, el Madrid fatal, Barça!
0: Molt bé el tema traumatismo craneal al hospital, està molt ben trobat.
3: No, ha quadrado.
0: Aviam, 6 o 6, 32, 72, 11, ens va enviar aquest càntic, atenció.

0: We're putting the band back together.
1: You gotta understand it.
0: We're on a mission from God.
2: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
6: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria, acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
9: El País incorpora guía, guía avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
10: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
11: Bon dia, dissabte 9 de maig, dissabte de paraigües arreu de Catalunya. Núria Seró, bon dia.
12: Aquesta tarda les precipitacions poden afectar qualsevol punt del territori. Hola, molt bon dia. Aquest dissabte comença gris amb bruixets que es van escapant, especialment a la costa central, costa daurada, i al llarg de les pròximes hores les precipitacions s'aniran extenent de sud a nord i ja al migdia afectaran a qualsevol punt del territori. Bruixets que seran intensos, especialment a les comarques de Tarragona. En mitja hora es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat. A més, hem de parlar d'un ambient fresc, temperatures més pròpies del mes de març. Avui moltes màximes fregaran els 20 graus. Ara mateix hi ha 11 graus a Girona, 12 a Lleida, 16 a Tarragona i 17 a Barcelona.
11: Repassem ara l'actualitat informativa. El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha identificat un nou contacte d'antivirus. Es tracta d'una dona catalana que no presenta símptomes i que està en quarantena en un centre hospitalari de Catalunya per evitar el trasllat a Madrid. Pel que fa a la dona sud-africana que va passar una setmana a Barcelona i que viatjava en el mateix avió que una de les víctimes mortals d'antivirus, ha estat localitzada també sense símptomes. Segons el secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, el risc de contagi és molt baix.
13: Confirmem que aquesta persona va estar a Barcelona, que és una persona que va estar molt poc temps en contacte, en possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, escassament 3 minuts, i que els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava simptomàtica, i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica.
11: Els metges catalans, per cert, tornaran a la vaga dimecres 20 de maig. El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat l'onzena aturada des de l'octubre a tot el sistema públic i concertat de salut perquè, segons denuncien, la consellera de Salut, Olga Pané, encara no s'hi ha reunit. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de sindicats d'educació continua generant polèmica. En les últimes hores, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que els docents no són ni delinqüents ni terroristes en un missatge a xarxes socials. Per la seva banda, tant els socis de govern, Esquerra i els Comuns, com Junts i la CUP, han carregat contra aquesta acció dels Mossos i han exigit la dimissió del director del cos policial, Josep Lluís Trapero, Laura Pons.
14: Sí, els socis, Esquerra i els Comuns, demanen el cap de Josep Lluís Trapero i també la CUP són per paraules dels diputats Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
15: Demanem el cessament del director de la policia.
16: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
17: El director de la policia ha de dimitir.
14: També Junts demana explicacions i compareixences per part de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
18: Les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït.
14: El que demanen els partits són tres coses. Primer, que s'aclareixi si les agents formen o no part del cos dels Mossos. Dos, si parlem d'una infiltració puntual o si fa temps que estan fent aquesta acció en reunions d'USTEC. I, òbviament, una rectificació. Parlen que s'han traspassat les línies vermelles i que cal una rectificació. En funció d'aquesta reacció, asseguren, avaluaran més responsabilitats.
11: El govern, però, ja ha tancat files amb Trapero, a qui la consellera d'Interior ja ha ratificat la confiança, Andrea Villòria.
19: Sí, la consellera Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la de tot el govern en Trapero, el director de la policia catalana, que ha admès la infiltració de les dues mosses, dues agents de la Comissaria General d'Informació. En un comunicat, els Mossos ho justifiquen dient que tenen encomanades funcions específiques per recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i que aquestes infiltracions serveixen per valorar amenaces i riscos, en aquest cas les que puguin suposar les protestes que preparen els docents. En una entrevista a la SER, a l'Hoy por Hoy, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que no en sabia res.
20: No tenía conocimiento de esto, pero tengo confianza completa en los Mossos.
19: També ha tancat files amb el cos i ha delegat explicacions en la consellera al Parlament.
11: 4 minuts i seran les 9 del matí. Si sou usuaris de Rodalies, això us interessa perquè a partir d'avui s'ha de tornar a pagar per viatjar. 3 mesos i mig després de l'accident de Gelida s'acaba la gratuïtat dels abonaments que la Generalitat va crear per compensar el caos i els talls per obres d'emergència, Pol Valero.
21: Segons el govern, ja s'ofereixen el 96% dels serveis que hi havia abans de l'accident. Això sí, encara hi haurà limitacions de velocitat fins al juny. Les plataformes d'usuaris critiquen que la gratuïtat ha acabat massa aviat. Ana Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
22: Aquesta gratuïtat es va aplicar perquè el servei no era digne. El servei segueix sense ser digne. Per tant, no sé si realment se'ns hauria de cobrar. Però si la Generalitat creu que s'ha de cobrar, perquè no en té una altra i necessita injecció els diners, que no menteixin.
21: Si algú tenia un abonament en vigor quan va començar la gratuïtat i tenia dies pendents en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges.
11: En matèria d'habitatge, la ministra del RAM, Isabel Rodríguez Abal, ha prohibit la compra especulativa. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Rodríguez ha assegurat que veu amb bons ulls les iniciatives de la Generalitat per regular-la.
23: És un assunto complejo desde el punto de vista jurídico, pero me consta que se está abordando con mucho rigor por parte de los grupos políticos y de la Generalitat. Yo creo que merece la pena explorarlo.
11: La ministra,
23: merece la pena dar el paso.
11: La ministra ha avançat que Catalunya rebrà uns 120 milions d'euros aquest any del Pla Estatal d'Habitatge. I abans dels esports, una proposta cultural a Girona. Avui comença el Temps de Flors, Ràdio Girona. Carles Couso.
24: La ciutat es prepara per rebre gairebé 500.000 de persones que visitaran Temps de Flors en una edició dedicada sobretot a Antoni Gaudí i Pau Casals. Durant 10 dies, els carrers de Girona s'omplen de gent, els patis privats es tornen exposicions i cada racó de la ciutat es decora amb tot tipus de flors. La novetat d'aquest any, entre d'altres, és un llangardaix gegant ideat per l'arquitecte Teresa Vidal i en homenatge a Gaudí, situat a les escales de la Catedral de Girona. En uns dies on passejar pel barri vell és tot un repte, els Mossos han explicat a l'equip Girona de Ser Catalunya que augmentaran la presència policial un 25%.
11: Dels esports, és cap de setmana de clàssic, però abans d'aquest partit entre Barça i Madrid, concretament aquesta tarda, atenció, perquè l'Espanyol visita el Sevilla en un duel directe per fugir del descens. Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
25: Bon dia. L'equip blanquiblau va viatjar ahir encoratjat per un centenar d'aficionats a la sortida de l'expedició de l'estadi amb l'única baixa de l'extrem Engonge per mirar de trencar la ratxa de 17 jornades sense guanyar amb un triomf que l'allunya a 6 punts dels llocs de descens davant d'un Sevilla que només té 2 punts menys que els pericos i ara marca la permanència. El tècnic Manolo González confia que aquesta vegada serà la bona.
26: El partit és molt important, anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla i arribem forts, encara que la situació ha empitjorat.
27: Correcto, es que hay un problema ideológico que a mi esposa y a mí nos supera y entonces es verdad que he encontrado una otra solución un poco precaria, no me fío y entonces vengo a Gijón que siempre... hay que buscar oportunidades para venir a Gijón.
28: La solución precaria es subirte a uno de esos eucaliptos o sí, árboles sí, sí, con una sí. antena, ¿no?
29: Mientras... Y desde allí gritar, no se me oye, se me oye.
27: Sí, casi, casi. La verdad es que no, vuelvo a repetir, la verdad es que no... es un problema, que a pesar de que venden de que toda España está conectada, no es verdad. No, o sea, eso no es cierto. Vamos.
29: Oye, que estamos de enhorabuena porque dos series españolas de animación están entre las 48 seleccionadas en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, que es el más importante del sector de la animación. Una de ellas es, a ver cómo se llama, un western que adapta el cómic homónimo de una dibujante española, se llama La Tierra Yerma. ¿De qué me suena este cómic, Carla?
28: No lo sé, no lo sé. Pues ahí estoy, ahí estoy.
29: ¿Sí, no?
28: Estoy un poco, estoy muy nerviosa, ¿eh? Estoy a ver qué tal. O sea, en principio, básicamente es que el Festival de Annecy ha seleccionado el proyecto como que es de especial interés, y entonces me toca lo que se llama pichearlo, que en palabras castellanas básicamente es presentar el proyecto delante de una audiencia muy grande, y bueno, pues estoy preparándolo y estoy histérica perdida, como te puedes imaginar.
29: O sea, presentar para ver si consigues que el proyecto avance todavía más, financiación.
0: ¿No? Pero tenéis un adelanto.
28: No tengo ni productora. Ah, bueno, llevo yo un teaser que me lo está haciendo mi amiga Soraya, que está en Bruselas, y lo estamos haciendo un poco a pachas, pero vamos, que voy sola, o sea, ni siquiera no tengo productora.
29: No es por ponerte nerviosa, pero sabes la teoría del pitch del ascensor, ¿no? Que tiene que ser algo que tú puedas vender a alguien en el transcurso del tiempo que pasas con
28: Total.
29: Él en un ascensor cuando subes a un octavo piso.
28: Es toda una ciencia, ¿eh? Porque, sí. Vamos, he tenido algunas asesorías y tal, porque como estoy haciendo la residencia de la Academia de Cine, me facilitan todo esto. Y la verdad es que al principio yo iba a hacer como una cosa como muy conservadora, ¿no? De quién soy, no sé qué tal, y de repente estoy recibiendo como muchos inputs de no, tiene que ser un relato. O sea, en realidad es como si me subieras un escenario a hacer un monólogo.
29: Sí, total, total.
0: ¿Y no tienes una sensación un poco que a veces los dibujantes tenemos que ser como vendedores de nosotros mismos en esta época, cosa que se nos da bastante mal, ¿no?
28: Sí, la verdad es que

0: Tira, tira.
1: Esteu molt contents, no? Com a grup, o sigui, aquest disc que viu de l'escoltes de dalt a baix, sona que passeu un molt bon moment.
2: Estic molt content que hagis dit això, de dalt a baix. És molt important, perquè, clar, no hem tret singles. Bueno, no hem fet un single. I llavors era com la gran aposta de treure el disco i deien què passava, perquè sembla que avui en dia, si no dones tot mastegat, la gent no s'ho menja. I crec que ha sigut guai que hem aconseguit treure un disco com a un tal, com a un gran, i la gent l'escolta de dalt a baix. I sí, estem molt contents, i aquesta cançó és la demostració, que és alegria, festa major, i vinga tot.
0: I aquesta està dedicada a vosaltres mateixos, no?
2: Sí. Ja.
1: Ja autorreferencial, esteu en aquest punt, eh? Ja sí. Consolidats.
2: Bueno, és una mica, o sigui, qui ens hagi seguit de fa temps, és una mica surten personatges històrics d'en Peralba i el Comboi, com en Romeu, la Margarita, i nosaltres mateixos, que també formem part d'aquest univers. I també hi ha una altra cançó que es diu Jimmy's the Only One, que també és la nostra bateria. I sí, al cap i a la fi és un disco que parla de nosaltres, que som quatre amics de Torelló, i això és el que fem. Fem música i fem les lletres juntes, i per tant les cançons surten així.
0: Sí, sí. Jimmy, Pity, Red, aquests sobrenoms són ben entès, deuen tenir històries. No?
2: I han evolucionat ara, eh?
0: Sí, ara.
2: Ara ens diem en Pity, quan deixem en Pity, en Red, la Pepi. I llavors tenim en Jimmy, que li diem xapot a bruixot. Bueno, en Jimmy és en Jimmy, però quan arriba la nit es converteix en el xapot a bruixot, a vegades.
0: Jekyll i Mr. Hyde.
2: Evoluciona una mica en els motes, depenent de com estàs.
0: I us coneixeu de tota la vida, de l'insti?
2: Tota la vida.
0: Del col·le?
2: Portem tocant des dels 12 anys junts, i això és molt guai. Sí, sí.
0: Hosti, 12 anys és molt petits.
2: Portem més anys tocant junts que no pas no tocant. Sí, sí, sí. I de fet, podeu buscar-ho, no estic mentint, es deia Els Flipats, el grup d'abans, hi ha vídeos a YouTube, tot arreu, i som els mateixos d'ara.
0: Però ja fèieu rock amb 12 anys?
2: Fèiem el que sortia, sí, sí. En aquest cas, és que ja et dic, mai ens hem plantejat si fem rock, si no fem. Simplement tenim aquests instruments i quan els toquem sonen així. I el que és guai i el que sempre hem volgut és tocar amb els amics. El que vingui després, en sèrio, que és molt benvingut, eh? Venir aquí a la ràdio, fer els concerts, això és molt benvingut. Però el que més vull a la vida és tocar amb ells.
0: No, i d'instruments no et faltaven a casa, perquè tu ets fill d'un dels membres històrics de Brighton 64, el grup dels germans, Gil.
2: Sí, sí, sí.
0: Els germans d'Ariadna Gil, però també hi ha el teu pare, que tocava la bateria.
2: Sí, sí, sí, i de quin ve la passió per la música.
0: Clar.
2: O sigui, de quin ve, de mon pare que em fotia Blues Brothers a tot hòstia al cotxe.
0: I tan.
2: Exacte, i del meu avi, que també era trompetista de la mili, vull dir, jo crec que tot ve una mica... Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: I tants anys tocant junts, ara que, ostres, segon àlbum, que tot va tan bé, que ompliu concerts... Què ha canviat amb vosaltres, amb el grup? Dinàmiques o aquesta ambició? O esteu parats amb l'atenció que esteu tenint?
2: És que estem molt bé, la veritat. O sigui, de veritat, mentiria que el que volem és tocar junts i que ja estem pensant en el nou disco i estem pensant on el anirem a composar i com serà. I és com... És el que ens uneix. O sigui, no entenem altra forma d'amistat que no sigui tocant junts. I crec que això és molt bonic i és la gran part de l'èxit, entre cometes, del nostre grup.
0: I l'altre bonic ha de ser fer ballar el més empanat.
2: Sí.
0: Home, i ja saps per què t'ho demano,
2: sí,
0: això d'empanat, eh?
2: Perquè, sí, una lletra de la cançó diu això. Joder, perquè als concerts la gent es torna una mica loca. I és guai, la tenen tocada a les cales de Catedral a Girona.
1: Hi ha uns vídeos, que déu-n'hi-do.
2: Hi ha uns vídeos increïbles.
0: Què va passar pels qui no hi érem?
2: Pues que va ser molt boig, que van ser 900 persones allà ballant de la primera a l'última. I el d'això més empanat anava una mica, allà, metafòricament, però és que mola molt, perquè als nostres concerts a vegades venen enginyers de no sé què i gent que té estudis i no sé què, i llavors que són molt formals i venen al nostre concert i es desmadren que t'hi cagues, i llavors és guai que als nostres concerts puguin passar coses com aquestes, que la gent es deixi anar, i és molt divertit.
0: Bueno, de fet, el vostre públic en aquest nou disc té una cançó dedicada i tot.

0: Aquesta me la posaré a la playlist de córrer.
1: Sí, eh?
0: Sí. Hosti, perquè té ritmillo i tal, no?
1: Amb l'Estrava, també.
0: No soc tan professional, jo, no? Que va. Però clar, no hi penseu en això, en com després la gent consumeix, entre cometes, la vostra música? Clar, en contextos i tal, en situacions...
1: M'agrada molt pensar que la gent es fica al disc per anar a córrer. Crec que va molt bé, és un disc molt frenètic, és un disc molt canyero. De fet, no hi ha cap balada.
0: És veritat.
1: O sigui, són tot canya, sí. Que en tenien de composades, eh? Tenien 25 cançons fetes, sí. I al final...
0: Que no sou romàntics vosaltres, o què? No.
1: Sí, és un disc de molt d'amor, però és un disc d'amor d'amistat. Sí, ho penso de veritat, eh? És que això m'han dit, no hi ha cap cançó d'amor? Hòstia, sí que n'hi ha, són totes, de veritat, perquè som nosaltres i aquesta mica d'amor gamberra, aquesta cançó de sonara, però sí.
2: I amor al públic, que vosaltres esteu molt, molt, molt agraïts pel públic, sempre ho dieu, però creieu que més de lo normal, allò de tothom sempre té els millors fans, però vosaltres aneu molt abanderats de,
1: molt.
2: Ostres, que us han aixecat a base d'abusos de Torelló, anant tot arreu.
0: Sí?
1: O sigui, mira, això em posa la pell de gallina, i ho dic en sèrio, perquè si tenim un públic que és el millor de Catalunya, ho dic molt en sèrio, i es demostra des del primer concert que vam fer al Pomarejo d'Hospitalet, que va venir un bus.
0: Mira, que ara han reobert, han estat mesos tancats amb molts de merders, i ara han reobert, sí.
1: I molt contents també d'aquesta notícia. Però això, que venien busos de Torelló, de Vic, per veure'ns, i la gent superloca, o el concert de Barraques de Vic, que tu vas ser-hi, que la gent estava sota una pluja demencial, i la gent allà al concert cantant les cançons. O sigui, tenia un públic que ho dona tot i que és...
0: Aquest concert va ser el de la patacada?
2: O... Aviam, què va passar? És que un moment, eh? Però tu creus que ja et pots considerar un rockstar un cop et tires al públic, no?
1: Aviam, ho faig, a vegades passa.
2: A vegades passa.
0: Sí, però ho fas de continu, això? O què?
1: Ho faig a dies puntuals.
2: Així no t'ho esperes, no?
1: No ho faig sempre, eh?
2: Però a Vic què va passar?
1: A Vic era molt tard, estava plovent moltíssim, el terra estava molt moll, total, em vaig llançar, i em van començar a sacsejar fins que de sobte van caure els que m'estaven sacsejant, perquè van caure sobre, i vaig caure sobre d'ells. Total, em vaig carregar una patacada, però acollonant. I t'ho juro que em vaig sentir malament, perquè els deia als del grup, el públic m'ha traït, el públic.
2: Deixat caure.
1: Sí, dic, ho faig tot per ells, i de sobte em tiren al terra, i em deien que no, Dan, que ells també anaven borratxos, que han caigut també ells, no sé què, i dic, ja, però m'han traït, no sé què.
0: Bueno, almenys et van agafar, perquè Joan Dausà va caure a pes al terra. La gran patacada, no?, d'en Dausà, tan comentada.
1: Però mira, de vegades les coses aquestes van més bé que malament, eh?
0: Sí. Per tant, això, de fer de líder d'una banda de rock, té un punt de perill.
2: Bueno, i sobretot de deixar-s'hi la pell.
1: Ja, ens deixem la pell. Hem d'estar en forma per fer els concerts, eh?
0: Sí, et prepares tu, també.
2: Home, vas al gimnàs, no?
1: Aviam, això del gimnàs ho va dir perquè, clar, jo tinc una vida dual a Torelló i a Barcelona, i a Barcelona tenim una habitació al local d'assaig. Tenim el local d'assaig, on en assagem, i al costat una habitació amb un llit, doble, on dormim jo i el Jimmy. Total, que el local d'assaig no té ni cuina ni dutxa.
2: Estupendo.
1: Perfecte. Llavors, lloguem, paguem quota a un gimnàs del costat, 30 euros al mes cada un, i ens anem allà a dutxar. Però clar, és un gimnàs de bros. Gimnàs d'aquests de calistènia, saps? Que és tot pu. I clar, entro jo allà amb les meves pintes, que poca pinta tinc de gimbro, i agafo quatre peses per dissimular una mica i me'n vaig a dutxar.
2: És perfecte. I llavors es tornen el braçalet i vinga, ara...
1: Clar, perquè hi ha un braçalet.
0: Però ells saben que tu ets d'un grup de rock.
1: Els del gimnàs?
2: Home, amb les pintes podrien sospitar, perquè a vegades t'hi plantes amb texans, Dan.
1: Perquè hi ha vegades que no tens temps d'agafar més roba i dius, mira, vaig al gimnàs, em dutxo i guardo el cama no sé on. I sí, vaig amb texans.
0: No, perquè algun dia els veureu, jo què sé, els vostres concerts, com se n'assabentin, no? T'imagines?
1: Parlen el castellà, eh?
0: I què passa?
1: No,
0: poder aprendre el català, disfrutar de Dan Peralbo i el Convoy. Disc produït per Cala Vento, uns altres que treballen fora de Barcelona.
1: Sí.
0: Aquest sí que milita en l'Empordà, els Cala Vento.
1: Sí.
0: També l'anterior el van produir, per cert.
1: Sí.
0: Sí, són amics, són referents, són...
1: Són amics, referents, són el segell, són tot. I són els jefes, també, alhora.
0: Clar.
1: Són els del segell de Montgrí. Va anar molt bé l'últim disco i repeteixo, o sigui, hem repetit fórmula perquè va anar molt bé i volíem demostrar que no va ser casualitat, sinó que era estava tot intencionat, i amb aquest disco jo crec que queda constància.
0: En tant, ja ho he dit, aquest disco és una demostració d'amor cap als amics.

0: camisa és com família, no? Vull dir, perquè passeu tantes hores, no? Això, bueno, el vostre grup i tots els projectes, en el fons, no? Que duren anys i anys i anys, no?
1: Mira l'última de la fila, tu.
2: No, sí, no para de sortir Instagram a tot arreu, ara.
0: Sí, sí.
2: No ens hem discutit mai. Mai. No hi ha hagut cap dia que ens haguem barallat. Hi ha hagut petites discussions de si haurien d'anar per aquí, naturalment, cadascú té la seva visió. Però, hòstia, no ens hem discutit mai. Mai. 5 anys. I és increïble. 5 anys amb aquest projecte, però des dels 12 amb l'altre. I no hi ha hagut cap moment d'això. I és el que estic més orgullós.
0: Us ho dieu tot?
2: Sí, molt. Molta comunicació. Ens passem moltes hores junts. I han a parlar molts temes. I, a més, temes artístics que surten de dintre, que són més passionals, que a vegades a flor de pell. Però, hòstia, no. Sempre hi ha hagut molt bon rotllo. I això estic molt content.
0: Ets el lletrista de pràcticament totes les cançons? O...
2: Sí, tot i que aquest disc l'hem fet entre tots. Per això també els temes parlen de lo que parlen, d'amistat i de nosaltres. I... Però sí, la música sí que la solo composar jo. Sí, sí.
0: I tu el que defenses molt és escriure a partir d'experiències pròpies, no? De vida viscuda.
2: Sí, perquè és d'on em surten. No sé, hi ha gent que escriu de la imaginació, d'històries inventades, però jo escric de lo que em passa i de lo que m'ha passat i em surt així. Sí, sí.
3: I et fa com cosa, allò, el paper en blanc o crisi de creativitat o un dia se m'acabaran les vivències o no, al revés?
2: Em fa por, però tinc ganes del nou disc de canviar. Crec que toca, sí, portem dos discos així i crec que el següent troca...
0: Fer volar la imaginació.
2: Sí, llavors crec que veurem coses noves.
0: En una de les cançons d'aquest disc, A la volta al món, parles, ostres, una història terrible, que és un abús infantil. O sigui, algú va abusar de tu. De petit.
2: Sí, sí, allà... sí, tampoc ara ens explicaríem, però vull dir, allà a Osona hi ha l'Artús Roca, que és un personatge que ja coneix molta gent, i bueno, pues va abusar molta canalla. Ell tenia un grup de música i portava nens a cantar amb ell, i a través d'aquí pues, hi havia una xarxa de videografia, pornografia infantil molt bèstia al darrere.
0: Wow.
2: I clar, ets molt petit, no entens absolutament res del que passa fins que et fas gran i dius, hòstia, allò no era un joc, allò no estava cantant només, sinó que hi havia alguna cosa darrere. Què passa? Que és un nano, un tio que ha fet molt mal a molta canalla. Està a la presó ara mateix.
3: Oi que sí,
2: sí,
3: no?
2: Allò, sí, a Saragossa. Sí. Sí, sí. Però clar, la gent no... És com va quedar allà, a l'aire, i la gent no sap ben bé la veritat. I és com, no em dóna més la gana que això quedi així, i vull dir-ho clar, vull dir-ho alt, no em fa por, no em fa vergonya, i ja està.
3: I era el moment de fer-lo també amb una cançó que a més sona superalegre, i que hi ha un punt com d'això, de desfogar-te i de cantar-ho amb els teus amics, amb el teu entorn, de fins aquí. O no sé si hi ha una voluntat d'això de tu...
2: Que no sigui trista.
3: Sí.
2: Que sigui, realment la volta al món és perquè hi ha donat la volta al món. I la part més divertida de la cançó és que hi ha un moment que fa... I aquí és la venjança. Això que està sonant ara.
0: Posem.

0: Pere, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Sí? Va ser el moment més màgic que he tingut mai amb la música després de cantar aquesta cançó. Perquè, clar, sols cantar-la en dos, tres tomes. I era la tercera toma, que ja seguia, que era l'última, i va ser com acabar de cantar-la i posar-me a plorar d'una alegria immensa. Vaig anar a donar un vol per allà a flassar, o sigui, és allò. Crec que estic molt content. No estava segur, però després d'aquell moment vaig dir, vale, sí, endavant,
0: anem tio, bé.
1: Endavant, anem bé. Això també és una curació per mi mateix. I també per altra canalla que hagi pogut viure això, doncs tenir alguns referents, perquè jo no em vaig tenir. Llavors, com tenir algú així, crec que és important, perquè és necessari, quan passa alguna cosa així, tenir referents.
2: Sí, aquesta merda el que fa és que surt al cap dels anys, perquè, bueno, fins que tu no estàs preparat. M'hi penso en els Pets, que van escriure ara fa poc també una cançó, bueno, fa poc, ja fa uns mesos, no sé si un parell d'anys o així, una cançó explicant abusos per part de, doncs, del capellà del poble. Saps?
1: He estat parlant amb en Joan Reig, ens hem trucat, sí, perquè és això, dels pocs referents que he tingut ha estat ell, i jo li vaig dir que m'estava plantejant, pues, també fer-ho, i saber com havia passat ell, si com consells i tot, i hem estat parlant, i m'ha ajudat molt. Però precisament perquè ell em va ajudar a mi, jo també m'agradaria donar l'oportunitat a altra canalla. I costa molt d'entendre. Jo amb 21 anys vaig entendre que m'he passat amb 12. Llavors, com no n'ets conscient quan hi és un abús infantil i necessites ajuda. Llavors, si jo fos aquesta ajuda per algú, més que content. I no és una cosa fàcil dir-ho i fer una cançó i parlar-ho ara aquí, però no em dóna la gana d'amagar-ho més perquè no vull que guanyi ell.
2: Ah. Bueno, aquesta és l'utilitat de l'art i de la cultura.
1: Sí.
2: Sí. Bueno, Reis de la Catedral, de les escales de Catedral de Girona, i ara Reis de Sabadell, no? Envassa't el proper concert.
1: Sí. El 25, quin dia?
3: El 15 de maig. El 15... Envassa't.
2: Sí, és sí. L'envassa't, 15 vale. De maig.
1: Hòstia, jo vaig dir 15 d'abril, que ja ha passat.
3: Tia, veu tocar, com va anar?
1: No, veniu a l'Envassa't, perquè crec que és dels festivals més ben parits que hi ha a Catalunya, amb una organització increïble, i l'espai és brutal, així que convido tothom, i que veniu perquè, a part d'escoltar el disco, els nostres directes són ben parits.
2: Molt bé, doncs. Ara comença això, el circuit de festivals, eh?
3: Sí, fa il·lusió, no? També, o sigui, molta. Un cop entres a la... No sé si va una mica així d'entrar a la roda i a partir d'aquí ja us comencen a programar, salteu d'un festival a l'altre, o costa més mantenir-s'hi? No sé com funciona això.
1: Home, aquest estiu tenim una gira somiada, eh?
3: Perquè però
1: molt somiada. Estem a l'Envassa't.
2: Quants bolos fareu?
3: A l'Estartit...
2: O sigui, bueno, estareu a tot arreu, encara que no
1: siguin
2: mil.
1: Sí, no són la quantitat, sinó la qualitat. En sèrio, perquè...
3: La frase maca.
1: La frase aquí.
2: El titular.
1: Però també estem a lo millor de lo millor. El Vida, el Cruïlla, l'Envassa't, l'Ítaca... Hòstia, és un luxe. És un luxe.
2: Entre festivals, festes majors i bolos a sales, amb què us quedeu?
1: Ara també quedaré molt bé, però és que amb tot, perquè és que ja ho sé, que això no serà aquesta resposta, però és que tot tenen si les coses, i un bolo de sala té aquella suor, aquella mala hòstia que t'hi cagues, i un bolo de festa major té aquella festivitat, i hòstia, és que tot mola molt, molt.
2: Doncs vinga, va, anem tancant aquesta entrevista amb en Dan Peralbo, amb un bitllet per tu, que això seria el single, no?
1: És el single.
2: Dan Peralbo i el Comboi, moltíssimes gràcies i sort.
1: Thank you very much.
2: Us vindrem a veure proper concert 15 de maig, que no d'abril, a Sabadell, a l'Envassa't.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: I Claudi Arcarons, aquí seguim, quan falten 3 minuts per 2:15 i diem hola, aquí diem hola.
2: El nostre preferit.
1: El nostre home mixtape, Ferran Bassaganyes, com
3: què
1: estàs?
3: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Què? Home, ens has fet patir.
3: Bueno, per què? Per lo de la...
1: Parlo de la bici.
3: Parlo de la bici. Escolta,
1: quasi
3: hi ha hagut...
1: no arribes.
3: He estat víctima d'un atemptat pel propi Bicing. O sigui, sí, el Bicing està conspirant contra mi. Bueno, m'he estampat, diguéssim.
1: Però sent bé, estàs bé.
3: Estic bé, estic de... Sí. He caigut de peu. De fet, jo crec que ha estat bastant Cirque du Soleil, t'he de dir. He ofert un espectacle a mitja Barcelona. Sí.
1: T'han aplaudit.
3: No, estava... jo hi ha una mani, no sé què passava, t'he de dir. Bueno, jo la típica persona que no s'entera de res. Bueno, què tal, com esteu?
1: Molt bé. Ferran Bassaganyes, segurament el màxim publicista de l'escriptora de culte, Mariana Enríquez, almenys en aquestes zones arsianes.
3: Sí, n'he parlat molt. És que, clar,
1: molt.
3: Cosa que fa...
1: D'això i de la Veronal.
3: Sí, sempre són els meus temes. Ja, és veritat, són els meus temes. És mi movida.
1: Tu has llegit tot, de Mariana?
3: No ho he llegit tot. De fet, t'he de dir que jo era una època era molt obsessiu i llegia. Quan m'obsessionava una cosa, ho llegia tot. I ara el que estic fent és anar-ho dosificar, no sé què. Però sí que he enviat DMs, he set pesadito, i fins i tot me'n vaig anar a Argentina a fer la ruta d'un dels seus llibres.
2: Sí, t'ha contestat mai, però, la Mariana?
3: Sí, oh! I em va posar a seguir, només diré això. No sé si encara em segueix, no vull mirar, perquè si m'ha fet un follow em trencarà
2: follow
3: el cor.
2: Follow.
1: Però què t'ha dit? Què t'ha dit? Així en la intimitat dels
3: o sigui,
1: missatges.
3: Ella em deia... A veure, ara faré coses. O sigui, ella em deia, clar, jo quan preparava la ruta per fer-lo de Nuestra Parte de Noche, que era seguir com la història del llibre pues, a Argentina, a la vida real, ella em deia que no havia anat mai a la casa que està inspirat al llibre, o sigui, on passa la història del llibre. Mm-hmm. I clar, jo li deia, a veure, no m'ho crec, o sigui,

0: Bueno, tot venut, al Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Escoltem un passatge del docu.
1: Incluso los que te cuentan la historia te dicen que puede ser que muchas de las almas que andan por ahí sea de los sirvientes que no los enterraron bien. Entonces no eran tan buena gente, o sea, de que te enterraron los sirvientes tirados por ahí. No sé. Este es el árbol donde supuestamente se mató una chica, pero el más fuerte es este, que es el que vio Pablo cuando bajamos, que se llama, que dice Eva muerta. Bueno, apunte para recordar después, está lleno de mosquitos. Todo mal. A ver si nos metemos acá.
2: ¿Tú crees en fantasmas, Ferran?
3: Jo sóc escèptic, però diguéssim que no ho nego. I m'interessa, tinc curiositat, si més no.
2: I era important aquí la curiositat per fer la pel·lícula, almenys.
3: Sí, però jo crec que per fer qualsevol documental vull dir, la curiositat és part d'això. Si no, no es farien, crec.
0: Com és ser l'ombra de la Mariana Enrique durant tants dies? Ombra literal. Estaves amb la càmera, també recollies el son directe, crec.
3: També, exacte. Sí, érem pues, diguéssim, d'equip tècnic, jo i un càmera, el Fran, i, bueno, pues ha sigut un privilegi, realment, perquè, bueno, és veure com treballa o com, diguéssim, el procés d'investigació d'una de les veus, jo crec que la veu més important de la literatura de terror en llengua castellana actual, no? I trobo, bueno, és molt enriquidor i molt interessant també veure sobretot què passa, no?, abans de posar-te a escriure, no? I, bueno, és això, un privilegi, realment.
0: Molta documentació. Treballa molt al llit, com Truman Capote. Truman Capote escrivia molt al llit, feia feina allà.
3: Doncs sí, de fet, això de... Hi ha moltes escenes al documental que se la veu amb ella.
0: Com allò de la cama con Madonna, podia haver sigut en la cama con Mariana Enríquez.
3: Sí, totalment. I en un moment vam dir, segur que et sents còmode aquí fent això amb nosaltres, perquè, pues, evidentment, hi ha un punt de que quan tu estàs gravant a una persona, doncs, Hi ha una intimitat, no? Es crea algo. I diu, sí, és que jo treballo així i prefereixo si qualsevol altra cosa...
2: Serà impostat.
3: Serà impostada. No? I llavors vam dir, doncs, ho fem així, si no t'importa...
4: Nos faltonessin en pijama, és així. Sí.
0: A mi m'agrada molt com quan parla amb ella mateixa, perquè es deixa moltes notes amb això dels mosquits que estàvem sentint ara,
3: Totalment.
0: Això és molt divertit.
3: Totalment. Sí, sí. De fet, això també era una proposta que li havíem fet al principi de... Perquè, clar... Doncs, com a cineasta, quan penses una mica en la pel·lícula que pots fer, doncs tu necessites una mica agafar doncs, certs recursos, no? I un recurs que havíem pensat era que mentre investigués, més enllà de que ho compartís amb gent propera que l'està acompanyant...
0: Com el director de la residència,
3: com el Nicolás,
4: o su agente y su pareja, quien les envia las notas de audio.
3: Exacte. I en un moment vam dir, doncs, seria bo que utilitzessis el mòbil per fer notes a veu o que els hi enviïs, en tot cas, aquests missatges al que estàs investigant a la pues, gent propera, no? I diu, és que, mira, justament jo treballo sempre amb notes a veu. Així que va ser com una cosa com molt, molt rodona i també no impostada, no?, un altre cop.
0: Anem a visitar algun d'aquests espais maleïts de la Costa Brava?
3: Vinga.
0: Va, vinga. Anem a les instal·lacions de l'antiga Radio Liberty a la platja de Pals.
5: ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas?
0: Han pasado muchos años, des de que estava en marxa aquesta emissora, que potser caldria recordar el que era. Això ho pagaven als Estats Units. Jo no sabia que també hi havia empreses privades finançant això, no només el govern. Estem a la postguerra i l'enemic és el comunisme, l'enemic és la Unió Soviètica. No? I què fa aquesta ràdio allà?
3: Doncs se suposa que aquesta ràdio era una ràdio encoberta per combatir el comunisme. I, bueno, però la gent no ho sabia. I llavors, des d'allà se suposa que controlaven pues, qualsevol forma de comunisme per, diguéssim, pues enderrocar-lo, no? Mm.
0: Sí, el missatge és molt d'aquí, no? Molt occidentals. Mireu el que bé que vivim nosaltres, no?
3: Sí.
0: Passeu-vos aquí,
3: exacte,
0: a l'altra banda.
4: Bueno, y filtrando también cualquier cosa que pudiese llegar desde allí.
0: Ah.
3: Exacto.
0: Sí, sí.
3: La idea era un espionaje total, no?
0: Sí, sí. Alguns recordaran les antenes. O sigui, eren unes antenes enormes que trencaven tota la visual d'aquella zona meravellosa del Baix Empordà. Allò es va acabar enderrocant i ara està tot com molt enrunat i en mal estat. Hi ha una porta a l'infern aquí a Radio Liberty. Explica'm això de la porta a l'infern.
3: Totalment. Bueno, això és... se suposa que a Radio Liberty s'han detectat bastantes com... pues, coses paranormals i com a qualsevol lloc abandonat, pues, la gent quan hi va allà pues, a investigar i això, pues, creen històries i intenten com buscar una mica aquí al passat, no, d'això.
0: Els fantasmes.
3: Els fantasmes. I es veu que la porta de l'infern o l'escala de l'infern és el lloc de la Radio Liberty on més activitat paranormal hi ha hagut, no? I, bueno, això...
4: Ja, però esto, obviamente, es una construcción... Bueno, esto es como lo veo yo de manera ja, más...
0: Ja, ja. Tu creus increíble. O no tu creus?
4: Es una construcción... Es que funciona como la literatura. Es tal decir, alguien empieza con una pequeña historia y la pasa a otro...
0: Sí, aquesta petita història era una prostituta, no?, que la van convidar a una festa... privada allà.
4: Bueno, esto fue una de las psicofonías de las tantas
3: una
4: que...
3: de les històries,
0: i aquesta prostituta hauria mort o l'haurien matat, no sé, i des d'aquell moment l'ànima en pena
3: circula
0: per allà, no?
3: Totalment.
4: Y mira, y ahora nosotros hacemos un documental y entonces tú ya lo sabes y entonces ya se sigue... Y seguro que... O sea, nosotros en el documental Mariana entiende que era una mujer que trabajadora sexual que estaba allí con ese grupo. A lo mejor ni lo era, pero nosotros ya la transformamos en eso y se pasa así
0: y la bola.
4: Y esos son los fantasmas en realidad. Sí. O sea, los fantasmas son puro lenguaje.
2: O sigui, esteu molt tranquils. Heu visitant tots aquests llocs abandonats.
6: I és que més hi ha un puro que ho fan de nits.
2: Sí. Clar,
6: és que
2: no. O sigui, no veu notar res.
0: Sant Feliu,
2: perquè, per exemple,
0: de Guíxols, no?
2: L'Hotel Panorama, que ella diu que és on més mal rotllo va sentir, però no va passar res concret, simplement com si algú us estigués esperant, no? Deia alguna cosa així. De sensació que va tenir allà.
3: Sí, és que realment a l'Hotel Panorama hi havia una atmosfera molt fosca.
0: Un hotel deshabitat, també mig en runes.
3: Enmig de Sant Feliu de Guíxols, sí. I sí, bueno, bàsicament hi havia com una atmosfera molt densa i doncs, quan estàs allà pues bastanta estona ho acabes notant, la pressió se't baixa i això...
0: Costa com respirar o...
3: Sí, perquè...
4: És húmedo, està totalment cerrado.
3: I sobretot perquè també estàvem com, diguéssim, a pisos soterrats, no?
0: Yeah.
3: És a dir, vam anar fins al final.
0: Veiem a Mariana amb la gravadora, el micro, intentant allò capturar les ànimes en pena.
3: Els fantasmes.
0: Hi va haver sort o no hi va haver sort? Amb les psicofonies.
3: Bueno,
0: o que vegin la peli.
3: Per això s'ha de veure la pel·lícula, no?
4: Sí, si no, hagamos tanto spoiler.
2: Ah, però vosaltres fent el documental, us ha canviat alguna cosa
0: sí.
2: De com veieu tot això del paranormal o els fantasmes? Creieu que us hi relacioneu d'una altra manera?
3: Bueno,
0: senyor director del documental.
3: Jo, per mi, és una mica el que estava dient el Nicolás ara, no? Que és, pues és interessant veure com el naixement dels fantasmes i com es construeixen, no? I al final la pel·lícula parla d'això, de com... De la construcció d'aquests fantasmes.
0: I d'una altra Costa Brava possible, perquè li deia jo abans d'entrar en antena, que fa que engueli les imatges, com del paisatge de la Costa Brava, que tots tenim al cap doncs, els anuncis, no?, de la cervesa, Mediterraneamente, molta llum, molt de color, molta sensualitat, i és bastant inquietant, fa una mica de que engueli.
3: Sí.
0: Mira, això és volgut total, no?
3: Pues sí, la veritat sí, i és que la Costa Brava és que és molt brava al final, no?
0: Sí,
3: i també ja...
0: un punt de salvatge, si no hi han construït,
3: clar,
0: ja ho he dit,
3: exacte.
0: Sí, que sí. També té aquest problema.
3: Sí, sí, totalment. Sí, bueno, la idea també era crear precisament una atmosfera, no? Pues per fer el documental i que acompanyés una mica tota aquesta búsqueda. I llavors, bueno, no és que... ficcionem res, però sí que intentem doncs que el paisatge acompanyi pues, a tota aquesta narració, no?
0: Uh-huh. Doncs el que hem dit, si voleu anar a veure aquest documental a l'estrena avui al Docs, no ho podreu perquè està tot el paper ja venut. Es podrà veure més endavant alguna plataforma, m'imagino, no sé, a través de la web de la Fundació Finestres o...
4: Esperemos que sí.
0: Sí.
4: Esa es la idea. Solo que apenas está empezando. O sea, esta es la
0: primer passi,
4: proyección
0: no?
4: que mm. haremos, sí.
3: Sí, i després la idea és com pues enviar la pel·lícula a festivals i que pues, ho escolleixin i que viatgi una mica la pel·lícula. I nosaltres també, amb sort.
0: I la Mariana Enríquez, que no podrà ser-hi presencialment perquè viu a Tasmània. O sigui, literalment als antípodes, a les nostres antípodes.
3: Sí.
0: Allà s'ha anat a viure.
3: De fet, s'aixecarà molt d'hora, no, crec?
4: Sí, a les 6:30, más o menos, tendrá que estar ahí conectada.
0: Bueno, tot sigui per la promo de la peli.
3: Sí, totalment.
0: La guia paranormal de la Costa Brava, doncs moltíssimes gràcies i molta sort amb la peli.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: En Ferran Romeu, el director, i en Nicolás Gaviria Botero, l'afortunat de dirigir la Vila Sanià, la residència literària de Finestres. Gràcies a tots dos.
3: Doncs moltes gràcies.
0: Aquí seguim amb en Ferran Bassaganyes i la Mixtape.
6: Vinga, fins ara.

0: tot és comèdia.
1: Tanto tiempo esperándote.
2: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
1: No te busqué.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
3: Estem bé, no? No ens fa mal res, ni la carcanada, ni la caiguda del bici, perquè em tens preocupat.
4: No, tot bé, tot bé. O sigui, no ha estat tan caiguda com més l'ensurt,
3: sí,
4: saps?
3: Susto.
4: És com si hagués vist un fantasma, d'alguna manera. Uau. Vinc amb el mal cos aquest, saps?
3: Escolta'm, va, ens hi posarem en matèria, sempre amb aquestes recomanacions de la mixtape especial,
4: sí.
3: Però abans sempre xip-xap, xip-xap.
4: Xip-xap, i més a més, molt content de no haver fet lo del creuer aquesta setmana. Clar, l'última vegada que hi vaig venir...
3: És aquella sèrie de Netflix...
4: El crucero de la caca.
3: No, seria, era un documental, també.
4: Sí,
3: no?
4: És un documental d'una hora,
3: sí,
4: només.
3: Sí,
4: mira, també.
3: Malo parlar de creuers.
4: Bueno, jo només vull reivindicar que tot el que es parla a la mixtape acaba eclosionant en un futur. Aquí ho has escoltat primer, ja ho veus.
3: Però sí que vols parlar d'una sèrie que t'ha decebut. T'ha decebut,
4: sí,
3: l'última temporada d'Eufòria.
4: Sí. I em fa...
3: No salves ni la nostra Rosalía.
4: Em sap una mica de greu el fet que... Mira, explicaré un coti, ¿vale? Que igual serà una mica llarg, però no passa res, ja d'això. Saps que Eufòria és una idea robada d'una fotògrafa que es diu Petra Collins, ¿vale? Llavors, el creador d'Eufòria li va demanar... Va dir, he fet una sèrie, he escrit el guió d'una sèrie inspirat en les seves fotografies i m'agradaria que la dirigissis. Mm. Aleshores, la Petra Collins va com desenvolupar tota la primera temporada d'Eufòria. Finalment li van acabar dient que el projecte no tirava endavant perquè ella era massa jove, igual era massa desconeguda i tot això. Ella va entendre que el projecte no sortia, mm-hmm, i llavors ho va veure en plan, ostres, ha sortit Eufòria,
3: m'ho han robat.
4: Sí. I justament surt la Rosalía en aquesta nova temporada, però l'últim videoclip de la Rosalía l'ha dirigit la Petra Collins, és a dir, la víctima del robatori.
3: Oh.
4: Aleshores, jo no sé si la Rosalía va dir, sí, faré Eufòria una mica, en plan, va, m'agrada la idea, i llavors veure tot aquest embolic que hi havia i el bajón que és aquesta nova temporada, i va dir, mira, doncs vaig a fer això una mica com, saps, com per pal·liar els mals una mica.
3: Tu l'has vist, Clàudia, no?
5: No, jo aquesta última no l'he vist, només he vist els frames d'ella, que te rajo, que no
3: sé
5: què.
3: Sí, amb el collarín, no?
4: Sí.
5: Això sí que ha...
3: Però fa gràcia, això.
4: O sigui, això fa gràcia, està molt bé, però sí que és veritat que la sèrie com a tal...
5: Bueno, ja fa un rato, no?, que està anant cap avall.
4: Tothom ho diu, sí, ja sabies on et posaves.
5: Mm-hmm.
4: Però... Bueno,
3: què?
4: Digues.
3: No, què?
4: Anava a dir, però, per una altra banda...
3: Havies fet l'enllaç, clar. A veure, jo anava a dir, clar, tenim el semàfor vermell, semàfor
4: correcte,
3: verd, tenim el subidón i tenim el bajón. Gràcies a la gran cita,
4: sí,
3: t'han arreglat la part audiovisual,
4: jo
3: no?
4: Jo dic que sí a la gran cita.
5: Diguem que sí a la gran cita.
3: Tota. Sí.
4: Sí, o sigui...
3: Hi ha molta enganxamenta i això que, no sé, hi havia també molt de dubte. Si aquest format... tenint en compte tot el que s'ha anat fent a 3CAT en aquesta plataforma, no? Que no ha estat...
5: Bueno, venien de Departament Amades, que també en vas parlar tu.
4: Sí,
5: just.
4: Sí, o sigui, jo crec que hi ha hagut coses que tal... Jo sí que crec que 3CAT ha de fer això, ha de fer un reality... O sigui, al final la tele pública no és informar, educar i entretenir. Mm-hmm. La part d'entreteniment, jo crec que últimament no acabem de tenir-la molt mm-hmm resolta, i crec que està bé que facin un format que per joves està guai. Sí que, com a reality, crec que funciona molt. Mm. Hi ha alguna cosa que crec que de cara a la segona temporada que acabaran de polir. Hi ha molta cosa de darrere càmeres que no acabes de veure què passa. Mm. O sigui, jo crec que hi ha unes elipsis temporals que el reality show a mi no m'agrada que hi siguin, mm, en el sentit que jo vull veure què passa.
3: Sí, sempre, no, cada,
4: sí,
3: dia, no?
4: Correcte,
3: cada hora.
4: Sí.
3: Minut i resultat, no? De la relació de la parella.
4: Sí, perquè a vegades passa que hi ha com evolucions dramàtiques de personatges, sí, que, ostres, que no... Què ha passat? Perquè de cop, saps, l'última episodi estaven superenamorats i de cop ja no ho estan tant. Però molt bé, i a més és que és un programa que és increïble, no,
3: Ferran,
4: per comentar.
3: Ferran, presenta't als càstings de la segona temporada.
4: No, a mi faria molta vergonya.
3: De la gran cita.
4: Us podríeu presentar un reality com aquest?
5: O sigui, tu triomfaries.
3: Tu triomfaries.
4: A mi faria... O sigui, jo el moment que tens càmeres a l'habitació la primera vegada, no sé...
3: Però si tu estàs molt acostumat a la teva feina...
4: Però clar, darrere les càmeres, no. No, no, jo sempre darrere de les càmeres. Oh, no, deixeu-me estar. No.
3: Farem campanya perquè es presenti, eh, Clàudia?
4: No presentaré la gran Clàudia. No, o sigui...
3: I trobaràs la teva parella.
5: A la Dulceida.
3: La que et proposi l'Aia o alguna que trobis allà.
4: Bueno, vés a saber, mai se sap.
3: Vinga, va, anem a... Això era el xip-xap, eh?
4: Això era el xip-xap, però
3: imagina't, que ens ha durat mitja mixtape.
4: El xip-xap és un tsunami. Anem-hi.

0: El reality de parelles és un formatge, bueno, ja que està, diguem-ho.
1: Sí, l'hem vist
0: treballat,
1: molt.
0: Ja sí. Treballat. En canvi, ens vés a parlar d'un de absolutament nou, fresc, no? Jury Duty?
1: Sí, correcte. Això és un d'aquells experiments que tant ens agraden aquí parlar a la mixtape. Bàsicament, això està a Prime Video, es diu Jury Duty o Deber de Jurado, en castellà. Ho podeu trobar de les dues maneres. És la segona temporada. Us explico ràpidament de què anava la primera, perquè crec que així ja ens posem una mica en sintonia. I, bàsicament, és un show de Truman fet a la vida real. És a dir, la primera temporada era un senyor que el convocaven per fer... Era un, o sigui, és un reality, és a dir, és real, no és ficció. Bueno, no és ficció, ara us ho explico.
0: Sí, és un
1: híbrid. Llavors, era un senyor que el convocaven a un jurat popular. Sabeu això que veiem tant a les pel·lícules dels Estats Units? Doncs el convocaven a un jurat popular que ell creia que era real, però llavors... Ai, no m'espantis.
0: No, tranqui. És un Mariana, fantasma d'aquests del documental de la Mariana. Sí, és que he sentit un sorollet aquí darrere de la cortina que tenim.
1: Ai, Déu meu.
2: Jo
1: no puc seguir així, eh? No, o sigui,
0: el convoquen per fer de jurat.
1: El convoquen per fer un jurat i ell creu que és un jurat en un cas verídic on els seus companys de jurat són tots verídics, però el que passa és que tu, com a espectador, saps que tot allò és una
0: pintrafa.
1: Sí, és ficció. És una ficció. Tot està guionitzat, tots són actors, el judici no existeix de veritat. De fet, el jurat no existeix ni de veritat a l'edifici, i tot és una ficció per veure com ell reacciona i com juga una mica com aquesta cosa del show de Truman, de tothom sap que és una ficció i tu com a espectador també ho saps. Aleshores, era un format que semblava que ja estava una mica cremat, perquè al final d'això, i 3 anys més tard, a Amazon Prime diu, doncs va, farem la segona temporada, en aquest cas ja se'n van de la cosa del jurat popular, i és un retir, diguéssim, a un team building d'una empresa que no existeix, que és una empresa de salsa picant, on, a més, també hi ha les situacions de ficció, ja són una mica més boges, és a dir, per exemple, al principi, un dels companys de feina es declara amb un tipus que es vol casar amb una de les companyes de feina, però t'adones que no es coneixen gairebé, que només van anar un dia junts a no sé on i ja està. Coses d'aquestes, i clar, vas veient el nano, que és l'únic que es pensa que tot és real,
0: clar.
1: Com... Juga una
0: però
1: mica
0: no,
1: com...
0: On m'he ficat, no?
1: On m'he ficat, correcte.
2: Clar, hi ha declaracions perquè és format reality, llavors, clar, parlen a càmera, no?
1: Sí, sí,
2: i ella
1: sí.
2: Allò, però això què és?
0: Però un moment, sí, clar, perdut. Però... Jo pensava en les càmeres, clar, no les veu, no?
1: Sí, perquè els diuen, no, hi ha un equip de documental que estan fent un documental sobre els retirs d'empreses.
0: No? Un documental periodístic sobre...
1: Correcte, que seguim aquest d'això.
0: Vale.
1: I clar, ell de cop diu, és que hi ha càmeres i tal, però el que està passant és tan boig que ningú podria guionitzar això. I està molt bé, la veritat, perquè a més al final, us explico una petita cosa del final, però perquè està bastant bé, els ajunten els dos, perquè al final els dos saben...
0: O sigui, el de la primera temporada, el jurat popular...
1: Amb els de la segona.
0: Amb
1: sí,
0: aquest, el del team building,
1: correcte,
0: de l'empresa.
1: Perquè l'últim episodi és on els desvetllen una mica el pastís i els diuen, ei, això era mentida. I és molt bonic perquè, clar, els ajunten i diuen, no pensis que ets molt ingenu o que ets tonto per empassar-te tot això, sinó que al final pensa que ets molt bona persona perquè davant de tot el que se't presentava davant vas ajudar i vas ser una persona maca i empàtica.
0: Bueno, ets un heroi. Sou!
1: Ets un heroi.
0: Un parell d'herois.
1: Sí, correcte.
0: Doncs això és Jury Duty, la segona temporada que podeu veure a Prime Video.
1: A Prime Video, correcte. Us la recomano moltíssim perquè no se n'ha parlat tant, la veritat.
0: I ara una pel·lícula que et té meravellat.
1: Sí,

0: Mira com sona això, que bonic, calegòric. Mm. Bueno, us vull parlar de la peli Resurrection del director xinès Bigan. Va ser l'any passat premi especial del jurat a Cannes. I és que aquí no arribava aquesta pel·lícula, que no s'ha estrenat
1: un any sencer. Mare meva,
0: i l'ha vist tothom menys nosaltres. Què passa, que les fans d'Espanya som els menys que les de qualsevol altre país?
1: Però això és molt delicat, amic meu. Que això no és el...
0: Ah, la pel·lícula, dius.
1: Sí.
0: Ah,
1: sí.
0: Sí.
1: No és lo de Prada Viste 2,
0: no,
1: el demonio.
0: No, l'has vist.
1: No, encara, però en tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí, sí, bueno, en fi, la comentarem. Total, de què va Resurrection de Bigan, que la teniu a bastants cinemes? Bàsicament és una carta d'amor al cinema, ja sé que fa molta mandra dir això, però és una pel·li que arriba com a una... O sigui, és una pel·li episòdica, com un llibre de contes, són 6 somnis, llavors cada somni comença i acaba i són historietes diferents que recorren durant 100 anys la història una mica de la humanitat, en aquest sentit, i la història de la possibilitat del somiar, de la possibilitat del somni. Sé que sembla molt densa el que us estic dient i tal, però és que és tan bonica aquesta pel·lícula, nois, o sigui, és tan preciosa que... És que t'atrapa. Jo vaig sortir tan meravellat, em va semblar tan bonic.
1: O sigui, jo el que he llegit és com és una peli de pel·lis.
0: Sí, correcte, no? Perquè
1: cada
0: hi ha
1: capítol
0: cine negre...
1: Que dius, està, un sembla cinema en blanc i negre...
0: Correcte,
1: no?
0: Sí.
1: Un
0: altre
1: de
0: ciència-ficció... Sí. Correcte, sí, sí, sí.
1: I va sumant.
0: I és a portar al cinema la màxima expressivitat, plan, seqüència, llums... És tan bonica que jo crec que només per això val la pena i a mi, de veritat, em va atrapar molt. No és densa, dura 2 horetes que te les passen volant... I, de veritat, Resurrection, per creure que el cinema encara es pot veure com el cinema, diguéssim.
1: I l'últim minut ens el regalem per ballar.

0: Ai, si féssim streaming. Demanem un streaming als jefes, als directors, perquè ara mateix estàvem fent una coreo d'aquestes de TikTok amb playback aquí als amics. Qui és Bela Canela, sisplau?
1: I Teo Lucadamo.
0: I Teo Lucadamo.
1: És Nepo Baby perquè és el fill de l'Aitana Sánchez Gijón, el que estàs escoltant en directe.
2: No.
1: I és el rapero blanco por excelencia d'Espanya.
0: Què li toquen a Max Iglesias, doncs, en Teo Lucadamo?
1: És el padrastre. Però això està confirmat.
2: Aviam, ara ha caigut la historieta.
0: Se'ns acaba el programa.
1: Bueno, deixem per la pròxima. Bàsicament, Teo Lucadamo, si us voleu passar bé, divertidíssim, escolteu-lo amb la Bela Canela, que creiem que és la seva parella. Escolteu-lo, ja està.
0: Gràcies, Ferran. Clàudia Carons, fins demà. Al control, Dani Puntí Prats. Més Tot és Comèdia demà aquí a la sèrie Ser Catalunya. Adeu.
3: Tot és Comèdia.
4: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
5: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
6: Qualitat i rapidesa. Som a Tarragona, Reus, Valls, Amposta, Tortosa, El Vendrell i Benicarló.
5: Un diagnòstic de qualitat a prop teu.
6: Centre Mèdic Alomar. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: A tothom li agrada un 2x1.
8: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
9: No podràs rebutjar l'oferta.
10: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
11: La guerra d'Oriente próximo.
10: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
12: Una cosa sola és alta.
10: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.
13: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
14: El 2024 s'estrenava al West End de Londres gegant i un any més tard ho feia a Barcelona dins la programació del Grec. Després de passar pel Romea i pel Teatre Goya, ara està de gira per Catalunya i més endavant anirà a Madrid. Tot això abans que s'hagi estrenat a Broadway. Gegant ens situa a una tarda d'estiu de 1983 a Anglaterra, a la casa familiar de l'escriptor Roald Dahl. Té 67 anys i està revisant les galerades d'un nou llibre, Les Bruixes. El director i dramaturg Mark Rosenblatt, l'autor de Gegant, ens mostra una reunió fictícia amb el seu editor anglès i una directora de vendes americana. És una reunió per parlar de l'impacte que pot tenir un article en el que denuncia les atrocitats de l'exèrcit d'Israel al Líban l'any 1982. No ho va fer. I no cal dir que Pou, pràcticament de la mateixa alçada que el creador de Matilda, està esplèndid. Per cert, Josep Maria Pou té ja el seu Imprescindibles. Pou és l'home que respira teatre. És un dels protagonistes del programa de la 2 de Televisió Espanyola.
15: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
16: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El crucero Ondius sigue acercándose a las costas españolas a menos de 24 horas de que fondee frente al sur de la isla de Tenerife. Llegará la próxima madrugada entre las 5 y las 7 de la mañana, hora peninsular española, y los primeros en salir del barco, en el que van 151 personas a bordo en total, serán los 14 ciudadanos españoles. Ni el equipaje a bordo, ni el cuerpo del primer fallecido por antivirus saldrán del buque. Marina Fernández, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Las buenas condiciones de la mar han adelantado la llegada del barco, que va a fondear en el puerto de Granadilla, Tenerife, y del que iremos viendo cómo salen los pasajeros con mascarilla FFP2 para su traslado en lancha y con las mínimas pertenencias imprescindibles en una bolsa.
19: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación.
18: Lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García. Los 14 españoles van a salir primero y a volar a Torrejón de Ardoz para su traslado al Gómez Ullá, donde harán cuarentena. Todos siguen en perfecto estado de salud. Un efectivo de la OMS de África también vendrá al Gómez Ullá de Madrid para el aislamiento. Del resto de ocupantes del crucero están ya programados vuelos de repatriación de Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. Reino Unido y Estados Unidos van a encargarse del traslado de sus ciudadanos y dos aviones del mecanismo europeo trasladarán al resto, a los europeos y extracomunitarios que no cuentan con aviones de sus países para el regreso a casa. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
20: Y el buque permanecerá el tiempo imprescindible y necesario para que el pasaje salga, sea repatriado, e inmediatamente que esto acontezca, se procederá al avituallamiento y al repostaje del barco para que pueda zarpar con destino a los Países Bajos.
18: A los Países Bajos, a donde se espera que vaya con 30 tripulantes.
17: A las 6 de esta tarde se van a desplazar la ministra de Sanidad, el ministro del Interior y el director general de la OMS, Tedros Adhanom, hasta Tenerife para seguir el operativo de evacuación desde allí las próximas horas. Sobre esos 14 españoles que van a ser evacuados y que está previsto que ingresen mañana en el Gómez Ulla de Madrid, un juzgado de Madrid ha avalado esta mañana el confinamiento obligatorio si hiciese falta, aunque en todo caso recordamos que todos los pasajeros españoles ya habían dicho que voluntariamente harán la cuarentena. Y mientras, en paralelo, estamos pendientes también de otros dos casos sospechosos sin confirmar aquí en la península, Carlos Sevilla.
9: Sí, en Alicante está una mujer que viajó en el mismo avión que la fallecida por antivirus y que tiene tos leve y se encuentra bien. Los médicos le han hecho una prueba que ya está en el Centro Nacional de Microbiología en Madrid y en las próximas horas se espera conocer el resultado. Además, en el Hospital Clínic de Barcelona está una segunda mujer sin síntomas que también estaba en el avión al que subió la mujer que después murió sin llegar a viajar.
11: Esta persona está sintomática, viene al hospital simplemente para una labor de vigilancia.
9: Allí en el Hospital Clínic se le va a realizar una prueba y va a pasar la cuarentena.
17: En Madrid tenemos una última hora. Acabamos de saber que un hombre ha sido detenido acusado de haber matado a su pareja. La mujer se ha precipitado de un cuarto piso a primera hora de esta mañana y ha muerto por ese golpe. Tenía 22 años. Alfonso Gea.
12: Buenas tardes. El crimen ha tenido lugar en el barrio madrileño de Carabanchel a las 7:30 de esta mañana. A esa hora la sala del 091 recibió una llamada que alertaba que había un cuerpo en la vía pública. Los agentes de la Policía Nacional que han llegado al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento. Es una mujer de 22 años que se ha precipitado desde la cuarta planta de un inmueble cercano. En el piso de la víctima, situado en ese inmueble, desde donde ha caído, los agentes han detenido a un varón, pareja de la mujer, al que se le imputa un delito de homicidio. Se investiga como violencia de género.
17: De confirmarse este asesinato machista, serían ya 19 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España.
21: Hora 14. Aida Bao.
17: Y en la redacción de informativos, dos titulares más que nos deja el día. Almudena Lopesino: la campaña andaluza se detiene hoy por el luto y el funeral por la muerte de los dos guardias civiles que murieron en acto de servicio durante una operación antidrogas.
22: Sí, murieron después de que las lanchas en las que perseguían a los narcos colisionaran entre sí. Esta mañana ha tenido lugar en Huelva el funeral. El funeral por estos dos guardias civiles de 56 y 55 años, otros dos agentes que participaron en la persecución, están heridos.
17: Y lo ha confirmado esta mañana el ministro de Exteriores, Almudena: Israel liberará al activista español de la flotilla.
22: La liberación de Saif Abu-Keshek será en las próximas horas. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
23: Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia.
22: Fue detenido por Israel en aguas internacionales cuando viajaba a bordo de la flotilla solidaria que se dirigía a Gaza.
17: A las 2:30 estaremos también en Oriente Próximo para contarles cómo van los contactos entre Estados Unidos e Irán. Washington está ahora a la espera de una respuesta a la última propuesta que ha hecho a los persas para alcanzar la paz. En la página deportiva, Arbeloa sale en defensa de Tchouaméni y Valverde después de que el club haya impuesto a los futbolistas las multas más altas de su historia por una pelea en el vestuario. Claudia López.
24: Sí, lo ha hecho en rueda de prensa previa al Clásico de mañana, donde ha dado explicaciones respecto a este conflicto. Ha sido tajante en cuanto a las filtraciones, que considera una traición al escudo. Además, ha recordado que en su época vivió como un compañero, le daba un palazo con un palo de golf a otro, y ha confirmado que mañana Tchouaméni estará en la convocatoria. Valverde no, que debe descansar por la brecha ocasionada en el encontronazo.
17: Son los titulares de un 9 de mayo en el que hay que tener a mano, además, el paraguas, Beatriz Carmona.
25: Es un sábado lluvioso y son 12 las comunidades que ahora mismo tienen activo el aviso amarillo por tormentas. En algunas dejará de estarlo a lo largo de la tarde, como es el caso de Andalucía, Murcia, Cataluña y Valencia. Otras como Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid lo mantendrán activo hasta la noche. En cuanto a las temperaturas, hay una media de 16 grados, con mínimas de 11 en Madrid y superando los 20 en las Islas Canarias.
17: 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias, empieza Hora 14 en la SER.
26: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
27: Bona tarda. La dona catalana que va ser al mateix avió que una víctima d'antivirus està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona.
11: Una persona que està asimptomàtica, que viu a Barcelona i que es considera un contacte
27: És el doctor assistencial del centre hospitalari, Toni Castells, qui ha fet una crida a la calma. La dona ingressada no té símptomes i farà la quarantena al clínic. És el segon contacte detectat a Catalunya. L'altre cas és el d'una passatgera amb passaport sud-africà que va estar una setmana a Barcelona després de viatjar en el mateix vol que la víctima mortal i la dona hospitalitzada i que ja ha tornat al seu país. Els experts insisteixen en demanar calma, també el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Un sentiment de serenitat i de calma al conjunt de la població catalana i espanyola.
27: Tot això passa mentre s'espera que el creuer Ondius arribi a les Canàries la matinada de dissabte a diumenge. L'oposició exigeix cessaments al govern de Salvador Illa per la crisi i per la infiltració de Mossos en assemblees de professors, Xavier Abelló.
1: Junts exigeix a Illa que faci plegar com a mínim tres conselleres, la d'Interior, la d'Educació i la de Territori, mentre els socis ho segueixen focalitzant en el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Els republicans demanen al president que el cessi i també els comuns creuen que s'han traspassat tots els límits.
2: Posar espies en reunions de mestres, això només ho fan les dictadures. Això és un atac directe als drets i llibertats fonamentals.
3: Ni necessitem, ni volem, és a Mossos d'Esquadra infiltrats en assemblees de 200. Aquesta mesura traspassa totes les línies vermelles.
1: Són Jordi Turull de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns.
27: Avui que Rodalies torna a ser de pagament.
4: Que jo no crec que s'hagi sortit la normalitat de ninguna de les maneres. Seguim igual, miraré qui quanta gent que tenim. I per sortir, per entrar, unes cues, l'altre dia al port.
27: Tres mesos i mig després de l'accident de Gelida, a partir d'avui els usuaris de Rodalies de Catalunya han de tornar a pagar per viatjar. En aquesta hora 14 detallarem com queden les tarifes. I en aquesta casa, concretament a l'estudi Toreschi, estan a punt d'acabar els Idea Ràdio, els premis organitzats per Ràdio Barcelona amb l'objectiu de buscar nous talents radiofònics, Marcos Ferrer.
5: Més d'una vintena de projectes radiofònics diferents s'han presentat avui aquí a SER Catalunya, des de sèries fins a propostes d'humor. Els guanyadors s'anunciaran dilluns al programa aquí a Catalunya.
27: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana amb en Dani Punt i Prats al control. Escolteu l'hora 14.
26: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Gemma Alegrí.
27: Una dona catalana que va coincidir en un avió amb una víctima d'antivirus està ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, on es quedarà en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. De moment és asimptomàtica. Xavier Abelló, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. La dona ingressada va viatjar en el mateix avió que una ciutadana holandesa que va morir d'antivirus a Sud-àfrica. Segons ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Toni Castells, la dona estarà aïllada en una habitació individual del centre entre 3 i 6 setmanes. Castells ha remarcat que ara per ara només es considera un contacte i no una pacient.
6: Està asimptomàtica, que viu a Barcelona i que es considera un contacte i, per tant, s'han establert les mesures que estan protocolitzades d'aïllament, del que diguem de quarantena.
1: Aquest mateix dissabte se li farà una prova PCR i els resultats es coneixeran en unes 24 hores. Si la prova dona positiu, s'activarà un protocol específic amb noves mesures de prevenció i aïllament. En canvi, si el resultat és negatiu, la PCR es repetirà al cap de 7 dies.
27: Davant d'aquest escenari, l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha volgut recordar que el risc d'antivirus per la població catalana és molt baix. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: El risc a Catalunya és aquest risc molt baix per tota la població de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. Aquesta persona és un contacte no està malalt i, per tant, no passa res.
27: Xavi, la dona ingressada a l'Hospital Clínic és el segon contacte detectat a Catalunya. El primer va ser una altra dona amb passaport sud-africà que va passar una setmana a Barcelona després d'arribar amb el mateix vol.
1: Sí, un trajecte entre Johannesburg a Amsterdam. Després del viatge, la dona es va desplaçar fins a Barcelona, on va estar-se una setmana, segons ha informat el Departament de Salut. Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha recordat que aquesta dona ja no és a la capital catalana, sinó que ha tornat a Sud-àfrica.
28: Ya solo hay una persona también en Barcelona, porque la otra persona está en Sud-àfrica. Entonces tenemos un caso sospechoso que se le llama cuando estás pendiente de la prueba a una persona en Alicante y un contacto en Barcelona.
1: Aquesta dona també és asimptomàtica. Pel que fa als 5 catalans a bord del creuer, la ministra preveu que siguin els primers en abandonar el vaixell. A l'aeroport de Tenerife Sud els esperarà l'avió que els durà fins a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on faran quarantena.
27: Aquí, a Catalunya, qui també s'ha referit a l'antivirus és el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet una crida a la calma.
0: Un sentiment de serenitat i de calma al conjunt de la població catalana i espanyola, de serenitat i de calma i de confiança en la ciència, en primer lloc, sempre és la ciència la que ens treu d'aquestes situacions i en la sanitat catalana i espanyola. Sàpiguen vostès que estem treballant cosa a cosa a totes les institucions, publicant els protocols.
27: Dues i gairebé 12 minuts de la tarda, l'oposició eleva el to precisament contra el govern d'Illa després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi sortit en defensa del director dels Mossos arran de la infiltració d'agents policials en assemblees de professors a pocs dies d'una nova jornada de vagues a l'educació. Els socis del govern continuen advertint que Illa no va per bon camí i Junts reclama el cessament immediat de fins a 3 conselleres de l'executiu.
1: Sí, Junts per Catalunya considera que el govern de Salvador Illa fa aigües per diversos flancs i que com a mínim 3 conselleres haurien de plegar. La consellera d'Interior, Núria Parlon, per la crisi de seguretat i la infiltració dels Mossos, la d'Educació, Esther Niubó, per la crisi amb les vagues d'educació, i també la de Territori, Sílvia Paneque, per la crisi de Rodalies. Ho ha dit el secretari general Jordi Turull.
2: Que cada setmana veiem com hi ha nous episodis d'incompetència molt greu per part del govern de la Generalitat. Nosaltres creiem que el president Illa, això se li està escapant absolutament de les mans, i nosaltres creiem que ha d'haver un canvi radical de govern i que hi ha d'haver uns cessaments molt clars i molt explícits.
1: Esquerra, de la seva banda, insisteix que a qui ha de cessar el govern és el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Oriol Junqueras li atribueix directament la decisió d'infiltrar agents a les assemblees de docents.
8: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. I és evident que infiltrar policies en assemblees de mestres no té cap sentit. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
1: Mentre l'altre soci, els comuns, també lamenten el conjunt de crisis que està tenint aquestes setmanes el govern català. És Jéssica Albiach.
3: Hem de dir que el govern de Salvador Illa cada vegada més està quedant clar que és un govern que està sobrepassat, que està sent incapaç de tancar conflictes. Al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i, a més, cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar.
1: Els comuns, per cert, també han lamentat que Rodalies torni a ser d'avui, des d'avui, de pagament, ja que al seu parer la xarxa continua sent un camp de mines després del nou descarrilament i tall que es va produir ahir a la R8.
27: Precisament sobre Rodalies... 3 mesos i mig després, a partir d'aquest dissabte, a partir d'avui, els usuaris de Rodalies de Catalunya han de tornar a pagar pels trens. Com queden els preus, Marcos?
5: A partir d'avui torna el títol mensual de 20 euros per viatjar de forma il·limitada amb Rodalies. Es tracta d'un abonament unipersonal que ja havia entrat en funcionament l'estiu passat i que permet fer viatges il·limitats durant un mes per tot l'àmbit de Rodalies. L'abonament mensual jove val 10 euros i l'infantil fins als 13 anys és gratuït.
27: I pel que fa als abonaments regionals?
5: L'abonament mensual té un descompte del 60% pels adults i del 70 pels joves. A més, hi ha un abonament únic de 60 euros per adults i 30 euros per a joves, que permet viatjar durant un mes en tots els trens de mitjana distància de Renfe, inclòs el servei Avant Barcelona-Tortosa i Rodalies de Barcelona. Per les persones que fan servir el tren ocasionalment, hi ha el Bonotren, que permet fer 10 viatges durant un any.
27: Més coses. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala la compra especulativa d'habitatge. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Rodríguez ha anunciat que Catalunya rebrà uns 120 milions d'euros aquest any pel Pla d'Habitatge. Pla Estatal d'Habitatge.
5: La ministra del Ram ha assegurat que veu amb bons ulls les iniciatives de la Generalitat per regular la compra especulativa d'habitatge.
10: Es un asunto complejo desde el punto de vista jurídico, pero me consta que se está abordando con mucho rigor por parte de los grupos políticos y de la Generalitat. Yo creo que merece la pena explorarlo, que merece la pena dar el paso.
5: Segons Rodríguez, el govern espanyol també ha encarregat informes jurídics propis sobre aquesta qüestió. La ministra també ha avalat la prohibició dels pisos turístics a Barcelona, impulsada i anunciada per l'alcalde Jaume Collboni. Pel que fa al Pla Estatal d'Habitatge, la titular d'Habitatge ha explicat que una primera partida del fons es transferirà a partir del juliol.
27: L'activista catalano-palestí de la Flotilla, detingut a Israel des de fa 10 dies, serà alliberat en les pròximes hores. Ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors, que treballa ara en la seva deportació perquè pugui tornar a Espanya, Xavi.
1: L'activista Saif Abukasek va ser capturat per l'exèrcit israelià conjuntament amb un company brasiler en aigües internacionals properes a Grècia i les autoritats l'acusaven de delictes vinculats amb el terrorisme, una actuació que el govern espanyol ha considerat ja inadmissible i contrari al dret internacional. Ara, 10 dies després, el ministre José Manuel Álvarez ha anunciat que s'ha aconseguit el seu alliberament i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba, Egipte.
23: Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible. Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España.
1: La Global Somut Flotilla entoma aquest alliberament com una victòria, diuen, de la pressió feta durant aquests dies, acusant la Unió Europea d'haver estat còmplice d'aquesta detenció i han reclamat sancions contra Israel pel que consideren un segrest il·legal.
27: Encara en àmbit internacional, d'aquí just un mes, el Papa Lleó XIV serà a Catalunya. Aquesta setmana s'han sabut nous detalls d'aquesta visita, entre els més destacats que el Sant Pare farà diversos recorreguts per Barcelona amb el Papa Mòbil i que visitarà el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires. Per entendre el perquè dels llocs escollits.
26: L'entrevista del cap de setmana.
27: Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió. Bona tarda.
9: Bona tarda.
27: Ja sabem que el Papa visitarà Brians-1, l'Estadi Olímpic, més enllà de la Catedral, la Sagrada Família i Montserrat. També visitarà el barri del Raval. Per què el Vaticà ha escollit aquests espais per la visita a Barcelona?
9: La visita a Catalunya tenia dos punts molt forts marcats i amb molta projecció, que és la Sagrada Família, òbviament, però també Montserrat, però s'ha volgut donar també aquest to més social. I en aquest sentit han encertat plenament amb un tipus de visita que potser hem vist més sovint, que és aquesta trobada doncs, amb gent de l'àmbit de l'atenció social, amb voluntaris, etc, que es farà a Sant Agustí, que ja se n'havia parlat, però, i s'ha explicat que va ser una decisió d'última hora, anar a fer una visita en un centre penitenciari és ja marcar molt clarament el missatge de, escolti, això de la Sagrada Família és molt bonic, Montserrat ens mou el cor a tots, però aquí hi ha uns senyors que estan a la presó i que també són fills de Déu, per dir-ho així, no? I que, per tant, doncs, és també enviar un missatge molt clar en què els últims també estan dintre d'aquest viatge.
27: Quina valoració fa del vessant més social, precisament, d'aquesta visita?
9: Clar, aquí haurem d'estar molt atents, d'una banda, les fotografies, és a dir, quines imatges tindrem del Papa en aquests entorns, i d'altra banda, del missatge. Però, clar, només el fet, hi ha una cosa que crida l'atenció. És a dir, quin líder mundial fa un viatge a un país estranger i demanen a veure les presons? No passa, l'habitual és anar a veure els llocs bonics, potser fer algun tipus de trobada amb un col·lectiu, però quan ve un president o un primer ministre d'un altre estat, no va veure la presó. I van els que van a controlar-ho de organismes internacionals de drets humans. També hi ha una part de l'escaleta de l'horari del Papa que es veu clarament que està buida i on segur que el Papa tindrà altres tipus de trobades.
27: Entre aquests col·lectius, per exemple, hi poden haver les víctimes de pederàstia durant la visita a Montserrat o en aquests espais buits que deies ara?
9: Jo crec que és possible que hi hagi una trobada amb les víctimes, que sempre se sabria posteriori, i, en tot cas, sent un viatge a tot l'estat espanyol, en el lloc on tindria sentit aquesta trobada és a Madrid, on s'ha treballat tot el tema a nivell global d'església, tant religiosos com diocesans, amb el Defensor del Pueblo, on s'ha treballat a nivell de conferència episcopal, amb un tema que no afecta a Montserrat, sinó que ha afectat a tota l'Església Universal. Jo crec, em puc equivocar, però jo crec que no tindria cap mena de sentit que en l'estada a Montserrat es focalitzés en aquest tema, que evidentment no és un tema menor i que és un tema on l'Església ha hagut d'assumir les seves responsabilitats, però que no té cap sentit focalitzar-ho en Montserrat.
27: Jordi, per acabar, els representants de l'Església han confirmat aquests dies que el Sant Pare s'adreçarà en algun moment en català. Això sabem si serà així?
9: No esperem, perquè tampoc ho va fer Benet XVI, que parli 20 minuts seguits en català o que faci tot un discurs en català, però diguem que vagi una mica més enllà d'allò de Bona nit, Barcelona. I que, per tant, en alguns moments del seu discurs doncs introdueixi una llengua que, evidentment, el Papa no coneix i que, si parlarà perquè ben transcrit, però que introdueixi alguna cosa més.
27: Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
9: A vosaltres.
26: SER Tarragona, Ràdio Reus. Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia.
12: Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. El que t'hi jugues Barça, viurem el clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
13: Vinga, som-hi, doncs!
12: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
14: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Vuit minuts i seran dos quarts de tres de la tarda. Avui aquesta casa SER Catalunya s'ha convertit en un caçatalents amb la setena edició dels Premis Idea Ràdio, una iniciativa que busca nous talents radiofònics i que ofereix a joves periodistes una oportunitat per desenvolupar la seva idea en un gran mitjà de comunicació. Marcos, tu t'hi has colat fa una estona. Quines propostes han presentat els aspirants?
2: Doncs propostes molt i molt diferents a l'estudi Toreschi. La veritat, s'han presentat tota mena de projectes, alguns amb un to més formal, esportiu i d'altres amb una mica d'humor.
3: Un projecte de denúncia de vulneracions de drets humans, però combinat amb un format així com més proper, humà i càlid. Estic molt nerviosa, però bueno, també tinc ganes de poder explicar-lo i a veure si agrada al públic.
4: El nostre projecte es diu Sua Tinta, i així també és fer cardio i tracta d'unir l'esport amb la literatura.
5: Coses molt xules, molt creatives, amb dosis d'humor i amb molt bones idees.
6: Que la ràdio al final és també passar-s'ho bé.
2: Els aspirants, amb ganes de presentar les seves idees, han sortit de les seves exposicions davant el jurat, format per professionals d'aquesta casa, generalment amb sensacions positives.
7: L'optimisme sempre, l'esperança és l'últim que es perd.
8: Quan ens han fet preguntes hem pogut aprofundir en els temes que potser no havíem esmentat encara.
1: Tres idees guanyadores podran desenvolupar el seu projecte a la ràdio i emetre'l aquí, a SER Catalunya. Els guanyadors, per cert, s'anunciaran dilluns en directe a l'Aquí Catalunya. Ara és el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana. Avui, amb l'Albert Miranda, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
9: Demà, al Palau Sant Jordi, Eric Clapton, un dels millors guitarristes del panorama internacional, tornarà a actuar després de 22 anys a Barcelona, a partir de les 9 de la nit. A Igualada, avui és l'últim dia del Rec.0, el festival de pop-up stores de moda més important d'Europa. Les millors marques locals i internacionals venen els seus estocs i mostraris a preus únics de 10 del matí a 9 de la nit. A l'Hospitalet de Llobregat, el Cor Murtra i Clau de Faula participaran a la 42a Setmana de Cant Coral amb l'objectiu de promoure música antiga i apropar-la al públic actual. Demà, a les 7 del vespre, al Teatre Barrades. I per últim, a Barcelona, la 46a edició de la cursa del Corte Inglés. El tret de sortida serà demà a les 9 del matí des del Corte Inglés a la Diagonal.
10: Al Camp de Tarragona,
11: sabia el que volia i no em calia ser evident.
10: Durant tot el cap de setmana a Vilaseca, la Fira de Música Emergent i Familiar, la 22a edició, proposa una seixantena de concerts en una programació basada en la innovació i les noves tendències musicals. Martí Marfà és el director de la Fira.
12: Com a esdeveniment dedicat al sector, que serveix d'alguna manera com a punt de trobada dels professionals que es dediquen a la música en directe, d'alguna manera facilita aquesta trobada, aquest encontre, les relacions, el networking, etc.
10: I de fira en fira, perquè també tot el cap de setmana a Tarragona el Fòrum Binàrium, una fira del vi que destaca per tot d'actuacions en directe, tant avui al vespre com demà al matí. I demà a la tarda al Teatre Tarragona, el ballet Giselle, interpretat pel Ballet de Barcelona. Una versió fidel a l'original, on les coreografies i la música exploren temes com l'amor, la traïció, el perdó i la redempció.
13: A Lleida, tot és música i festa. Són les festes de maig. Amb Renaldo i Clara i Mama Duixa com a caps de cartell aquesta nit a la Revetlla dels Camps Elisis, i amb una novetat que s'estrena aquesta tarda, visites guiades gratuïtes a totes les restes medievals de les adoberies de Rambla Ferran, incorporant les últimes que s'han restaurat als baixos de la Diputació de Lleida. Maria Pilar Vázquez, arqueòloga.
14: I aquesta muralla, doncs, en aquest barri en el qual ens trobem, tancava a darrere seu el que era el barri dels adobers. Era un gran barri que anava des de la baixada de la Trinitat fins més o menys on hi ha l'actual Església del Carme. Aquest barri, construït al segle XIII, va convertir a Lleida en una de les tres ciutats adoberes més importants de Catalunya.
13: A més de la ciutat de Lleida, també és festa major a Tàrrega, mentre que a Castellserà s'hi celebra el cap de setmana un homenatge als bandolers Perot i Alera, amb teatre, fira medieval i concerts. Si podré aguantar...
10: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona comença el temps de flors.
15: Com es compra una rosa? Em sé dedicar una cançó.
10: La ciutat s'emplena de visitants que venen a veure Girona decorada de mil colors. Hi haurà més de 100 espais per visitar des dels Jardins de les Pedreres a la plaça del Vi o la Catedral de Girona, en un any dedicat sobretot a l'artista Antoni Gaudí.
15: Tot camarada, han passat anys i panys i res no és com era abans de l'albada.
10: I tot i que s'hagi acabat el Festival Estrenes, a Girona no s'acaben els concerts. Avui a les 8 del vespre, Fetus presentarà el seu nou disc, Romancer Tartera, a l'Auditori Municipal. I per acabar el cap de setmana... Els Marrecs de Sal organitzen una diada castellera diumenge a 11:45 del migdia. Després hi haurà la cantada d'havaneres que acabarà amb un dinar popular.
16: Que placer!
1: Ens queden els esports i el temps dels esports. Aquest és un cap de setmana de clàssic que arriba encès pels últims episodis dins del vestidor del Real Madrid i que pot acabar amb el Barça com a campió de Lliga. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha comparegut fa només una estona. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda. Què ha dit Flick?
17: Hola, Gemma, bona tarda. Des de la ciutat esportiva Joan Gamper acaba de parlar Hansi Flick a la prèvia del partit. No ha volgut entrar a la crisi blanca institucional i esportiva que té el Real Madrid. Ha defensat que el conjunt blanc és molt millor amb Mbappé que sense Mbappé al camp i ha dit que els seus deixebles tenen molt clar el que han de fer demà per guanyar la Lliga.
18: No, I'm only focused on this game and as not a normal game. I know that for everyone is a special game, also for me.
17: Amb tots els futbolistes disponibles llevat de Lamine Yamal, el conjunt blaurana demà viurà una festa grossa esperant que es pugui conquerir definitivament la Lliga. S'espera que Lausanne entregui el títol als campions després del partit. Hi haurà mosaic i també hi haurà festa després del duel si s'aconsegueix la 29a Lliga de la història blaurana.
1: N'estarem pendents tot plegat en un cap de setmana vital per l'Espanyol, que aquesta tarda se la juga al camp del Sevilla a partir d'un quart de cinc. Els de Manolo tenen només 2 punts més que els sevillans. Dissabte de paraigües arreu de Catalunya, com es presenta la tarda, Núria Saró?
19: Insegura, amb precipitacions que regaran bona part del territori. Hola, molt bona tarda, i especialment a la costa, tant de Tarragona com també la costa central, els ruixats poden ser intensos. Atenció, que en bona part de les comarques de Tarragona la intensitat pot ser molt forta, és a dir, en 30 minuts es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat. Una jornada també marcada per un ambient bastant fresc, temperatures més pròpies del mes de març, i és que avui moltes màximes es quedaran al voltant dels 20 graus o inclús per sota. Demà les temperatures diurnes pujaran sobretot a la costa. El matí es podrà aprofitar, tindrem algunes boirines, sobretot a la desembocadura del riu Ebre, també a Ponent, i atenció a la tarda, perquè abans de dinar tornarem a parlar de ruixats, especialment concentrats a Ponent, tant a les comarques de Lleida com també de Tarragona, i esperem que la tarda sigui molt més tranquil·la a les comarques de Barcelona com també a les de Girona.
1: Gràcies, Núria. Amb la previsió del temps arribem al punt de 2:45 de la tarda. La informació

0: Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
1: Us oferim una selecció dels millors moments del programa aquí a Catalunya.
2: Nova setmana, nou expedient Tiscar, com sempre amb la Clara. Clara Tiscar, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Avui, segona entrega, segona part d'un cas que vam arrencar, que vam començar la setmana passada.
3: Sí, que semblava una pel·li d'espies, però que passava aquí al costat, a Vilanova i la Geltrú.
2: Rememorem una mica, obrim l'expedient Tiscar.
4: L'Isma té 19 anys i ha conegut una noia online, la Júlia, amiga de l'Alba, la xicota del seu millor amic. La Júlia té una vida complicada, plena de perills, i aviat l'Isma descobreix que ella i l'Alba són membres d'un grup secret dels Mossos anomenat Valks. L'Alba proposa a l'Isma formar-ne part i ell no només accepta, sinó que s'hi implica al 100%.
2: Clar, el que dèiem la setmana passada i on ho vam deixar és quan l'Isma rep una notícia terrible, que és que la Júlia ha mort.
3: Breument. Perquè mentre l'Isma és a casa l'Arnau, l'Alba rep una trucada dient que la Júlia és viva. Sembla ser que la van tapar amb una manta per precaució i en Xavi, aquest agent secret del Valks, ho va interpretar erròniament.
2: Clar, tot això fa pudor de socarrim absolutament. No sospita l'entorn de l'Isma que potser li estan prenent el pèl?
3: Tenen claríssim que la Júlia, amb la imatge que ell, l'Isma, creu que té, no existeix. Tots, cadascú a la seva manera, han anat preguntant si ja s'han conegut. L'Isma, far de les preguntes, els ha dit que sí alguns i fins i tot l'Arnau ho ha confirmat pel que allunyen les sospites d'una temporada, però tot el resulta molt estrany perquè s'han adonat que les fotos de la Júlia estaven a internet, no els sembla un perfil real. A més, no té seguidors, no té interaccions amb gent que no siguin del cercle de l'Isma o l'Alba, que sempre hi és comentant-ho tot, i l'Alba els hi dona les explicacions, explica que li van piratejar el compte a la Júlia i per això les fotos estaven a internet. Isma els diu que s'ha d'allunyar una temporada i fins i tot arriba a bloquejar-los al WhatsApp, a les trucades, a les xarxes. Qui sí que se n'allunya és la Júlia, que com és una testimoni protegida va canviant d'ubicació. No li pot dir on és i no es pot comunicar amb ell perquè no la localitzin. Els pares de l'Isma estan absolutament desconcertats perquè l'Isma cada cop està més estrany, passa menys temps a casa, ha començat a dormir fora de tant en tant. I a més, els explica que forma part d'aquest grup extraoficial dels Mossos, amb la Júlia, l'Alba i l'Arnau. Els sembla molt estrany, però decideixen esperar a veure què passa. I algun dels amics estan convençuts que darrere de la Júlia hi ha l'Alba. Ho diuen i pregunten si l'Alba i la Júlia són tan amigues, com és que no trobem una sola foto on surtin juntes?
2: Clar. I com evoluciona la relació amb la Júlia?
3: Doncs continua evitant la trobada en persona, cada cop amb excuses més complicades i sempre relacionades amb la màfia, que van pujant d'intensitat. Per exemple, en un nou operatiu es trenca l'esquena i l'han d'operar.
2: I vas dir que passats 3 mesos signaria un contracte amb aquesta organització parapolicial dels Valks. Ho acaba fent l'Isma?
3: Sí, i tant. L'Alba els dona un document a l'Isma i l'Arnau on no s'hi pot llegir res perquè està xifrat. Els explica que és confidencial, només hi ha nombres o lletres sense sentit, ni espais, ni res. L'Isma explica als seus pares que ha signat i que encara s'implica més en les tasques de vigilància fins al punt d'abandonar els seus estudis.
2: I els pares què en diuen de tot això?
4: L'Isma explica als pares que com a membre extern dels Mossos pot fer una sèrie de cursos que li convalidaran i acabarà amb el mateix títol universitari. Això sí, els ha d'anar pagant ell. Demana diners als pares que els tenien estalviats pels seus estudis. 450 d'una banda, 1.500 de l'altra, 2.300 més endavant. Els pares de l'Isma pregunten pels cursos però veuen que no els està fent, que tot són excuses. El pare comença a buscar informació sobre els cursos i l'Isma, tip de les preguntes, comença a dormir sempre fora de casa.
2: Sigui real o fictícia, la Júlia, què continua fent? Què fa mentrestant?
3: Doncs mira, la Júlia descobreix que té molt poca reserva ovàrica. Li diu a l'Isma que si vol ser mare, ho ha de fer ara. I li proposa tenir un fill junts. L'Isma accepta, però com que no es poden veure, el que fa ella és enviar un transport que portarà l'esperma de l'Isma fins a l'hospital on és ella.
2: Mare de Déu!
3: Sí, l'Alba fa d'enllaç entre l'Isma i el transport, clarament. Tot plegat és un èxit i la Júlia es queda embarassada de bessons. I això no és tot, ho estic resumint tot moltíssim. Aprofito per recomanar-vos el llibre de Susana Peix, Enemiga Íntima, on hi ha tots els detalls, però de forma molt resumida diré que el perill va augmentant per l'Isma i el seu entorn i que descobreix que el xicot de la seva germana, una noia menor d'edat, també és de la màfia. I com que creu que pot estar en perill, preparen un operatiu per entrenar-la, la germana, si mai la segresten. L'entrenament consisteix en un segrest, la fan baixar a l'aparcament, li taparan el cap amb una caputxa i la fiquen en un cotxe. Després, quan la tornen al garatge, li destapen la cara, veu qui són els que l'han segrestat i li expliquen que ha estat un entrenament per si li passa res, perquè com ell forma part d'aquest grup dels Mossos, total que la germana de l'Isma ja no pot tornar a anar sola pel carrer, viu amb una psicosi constant. Uns dies després, l'Isma explica a casa que han neutralitzat un intent de segrest real i que per evitar-ho, la Júlia ha pagat 20.000 euros. I de pas, els dona la notícia de l'embaràs.
2: És que clar, imagina't ser aquests pares, com s'ho prenen a casa de l'Isma.
3: Doncs amb cert escepticisme, però li escriuen per WhatsApp a la Júlia, tal com els ha recomanat l'Isma, i comencen a xatejar amb ella de tant en tant. Els amics de l'Isma estan més que alarmats perquè les ecografies que està penjant la Júlia a la xarxa són imatges que ja eren a internet abans i que ells han vist a fòrums on es parlava de problemes d'embaràs. Quan els amics de l'Isma li fan saber, ell els bloqueja, els pocs que li quedaven sense bloquejar. Ja ha perdut la relació amb tot el seu entorn, excepte amb l'Arnau. Però la relació de l'Arnau i l'Alba no va massa bé perquè ella s'està veient amb un altre noi que els diu que és un agent del Valks, però no ho és. És un noi que pensa que ella té molts problemes amb la seva parella i finalment l'Alba rep uns diners i deixa l'Arnau, lloga una casa i s'instal·la amb la seva nova parella.
2: I a casa seva encara creuen el que l'Isma va explicant?
3: No, però l'Isma està més ficat que mai al grup i no dubta quan li diuen que el seu pare forma part d'una d'aquestes màfies que volen detenir. Per això dubta i pregunta tant al pare. I el pitjor de tot és que el seu pare, amb les seves activitats, posa en perill tota la família. La màfia a la que pertany al seu pare li demana diners, els seus pares ja no li donen diners i l'Isma comença a transferir del compte de la família diners perquè sap on apunten les claus d'accés al banc. A més, l'embaràs de la Júlia ha anat avançant i acaba de tenir els bessons, molt prematurs.
2: Imagino que no els arriba a conèixer mai. És a dir, no, ni l'ha inseminat físicament, ni ha tingut relacions per ser pare, com li diuen que és de bessonada, ni coneix els seus teòrics fills.
3: No, però ell pensa que són en perill, no només per ser prematurs, sinó per la situació del Valks i tot plegat. El pare de l'Isma li ha dit que ell també vol pertànyer al Valks. Això és verídic. El pare està mirant de descobrir què fa el seu fill i amb qui ho fa, li diu, doncs jo vull pertànyer aquí on te vas tu. I a l'Isma, els del Valks, li diuen que precisament això demostra que està en una màfia i a poc li van explicant intents de robatori per part del seu pare en aquesta màfia i que posen en perill a tota la família, van fent créixer el perill. Ell aprofita que la seva germana és a l'hospital perquè l'han operat del genoll i la mare és amb ella, va a casa, mata el pare i després incendia l'habitació.
2: Mare de Déu, i qui hi ha darrere de tot això?
3: Els amics de l'Isma, quan els Mossos el detenen, lliguen caps, van a parlar amb la policia i els expliquen les seves sospites sobre l'Alba. L'Isma, el que declara als Mossos és que sí, ho va fer ell. Penseu que ell creu que forma part del Valks, que no existeix, i que tot i que aquests Mossos que l'interroguen no en saben res, altres Mossos el trauran de l'embolic, així que els diu que l'ha hagut de matar per protegir la resta de la família. Els Mossos descobriran que la Júlia no existeix. Era un personatge creat per l'Alba.

0: La Júlia era un personatge com tota la resta, m'imagino, clar.
1: L'Arnau és real, l'Alba és real i és la que s'ha inventat totes aquestes històries. No només amb l'Isma, amb altres.

0: Va començar a fer l'alba, o casualitat que el seu brot psicòtic, que et pot donar per qualsevol cosa, no, encaixés amb el que li explicava l'alba. Ell sí que s'ho creia, i la psicosi arrodonia l'entorn per fer-lo creïble. Si buscava mafiosos, els veia a tot arreu. I va anar increixent, entenc, en la mesura que podia anar confirmant les seves creences amb aquestes evidències que només ell percebia.
1: I acaba passant per tractament?
0: Necessita uns mesos de tractament per poder connectar de nou amb la realitat i encara més temps per ser capaç d'explicar-ho tot. Surt en llibertat vigilada la primavera de 2022.
1: El jutgen?
2: El judici comença a finals de setembre del 2022. L'Isma s'enfronta a una acusació d'assassinat amb traïdoria, incendi i estafa. L'Alba és l'altra acusada, s'enfronta als mateixos càrrecs en qualitat d'inductora. La fiscalia i l'acusació particular, formada per la mare i la germana d'ell, consideren que va ser la inductora d'aquesta trama que va posar l'Isma en un deliri tal que va acabar matant el pare.
0: Al judici poden demostrar que l'Isma va fer 3 trucades a l'Alba el dia del crim. La primera a les 9:23, de 2 minuts, 34 segons. La segona a les 9:30 i dura 8 minuts, 4 segons. I finalment, la factura reflecteix una tercera trucada a les 12:53, amb una durada de 4 minuts, 53 segons. Creuen que l'Isma va matar el seu pare entre la primera i la segona trucada. Però no poden demostrar què van dir en aquestes trucades. Es demostra, això sí, que l'Alba crea la Júlia i tota la resta de personatges, que el Valks, òbviament, no existeix. L'Arnau també explica al judici que l'Alba el va anul·lar completament, que no el deixava prendre decisions, que responia per ell quan preguntaven i que va passar mesos sumit en una depressió. L'Alba va enganyar els pares de l'Arnau, fent-los creure que la casa que havia llogat i viuria en ella i amb l'Arnau, i se'n va anar i el va deixar per missatge. La fiscalia, abans que s'acabi el judici, accepta rebaixar la petició d'assassinat amb traïdoria per l'Alba i considera que també podria acceptar la condemna per homicidi, de manera que la pena màxima que s'enfrontaria seria de 32 anys.
1: I els arriben a condemnar?
0: L'Isma queda absolt de l'acusació d'assassinat. La sentència explica que el moment dels fets està afectat per un brot psicòtic que anul·lava totalment les seves capacitats intel·lectuals i volitives. Defineixen el seu brot com un deliri estructurat de perjudici i persecució i que la seva conducta ha estat influenciada per aquest perjudici. L'Alba és considerada no culpable. Creuen que no tenia capacitat intel·lectual per manipular ningú i que no ha quedat provat que induís l'Isma a matar el seu pare.
1: Carai, i el tema dels diners com queda?
0: Doncs la defensa d'Ismael alega que l'Alba feia servir els diners que li transferia l'Isma, ja fos per visum, per transferència o en mà, per les seves despeses personals. Després del primer curs va anar al dentista. Després d'un altre dels pagaments de l'Isma es va comprar un patinet i un iPhone. I creuen que una part dels diners de la darrera transferència els va fer servir per pagar el dipòsit de la casa que va llogar i que no havia explicat res dels plans que tenia. En el judici no queda demostrat que l'Ismael donés diners a l'Alba en efectiu ni que l'Alba usés els diners rebuts al seu compte bancari per finalitats personals. El judici considera que no està provat tampoc que inventés el comando policial fals ni que li demanés diners per les despeses, i ella queda en llibertat i l'Isma, la sentència diu que ha de continuar en llibertat vigilada, tindrà l'obligació de presentar-se a controls rutinaris durant 17 anys i controls habituals per part d'un psiquiatre.

0: I després el veredicte, l'Isma surt al carrer i parla amb els periodistes. Sobre l'Alba només vol dir una cosa, que ho sent per la seva propera víctima.
1: Quin cas? És a dir, al final ningú acaba pagant per l'assassinat d'aquest pobre home, d'aquest pobre pare. Gràcies, Clara.
0: A vosaltres.
1: La setmana que ve, més expedient en directe, com sempre, els dilluns a l'Aquí Catalunya o quan vulgueu a la vostra plataforma de podcast preferida.

0: viaje del Santo Padre en Europa, ¿no? Y como primer viaje ha escogido a España.
1: It is held together by a multitude of supportive brothers and sisters.
2: I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology.
3: Está, por una parte, la cárcel, Brian 1, que visitará, y ahí el Papa quiere hacerse presente allí dentro, y luego está el mundo de la contemplación, que es la iglesia orante, que es Montserrat.
4: 9 de 11 de juny, la Sagrada Família està tancada al públic, justament per la visita del Papa. Aleshores, jo he rebut demandes de gent que la vol visitar aquests dies i els he dit, no, o sigui, sisplau, vingueu abans o després, i si pot ser, el juliol, agost o setembre.
5: Ja ho coneixem tot, o gairebé tot, de com serà la visita del Papa a Espanya, que farà parada també aquí a Catalunya, Madrid, Catalunya, Canàries, per parlar-ne de com serà, de què simbolitza i de la figura del pontífex. Ara fa un any que és en el càrrec. Ens acompanya avui el Vicenç Lozano. Què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ell és expert en afers vaticans, autor del llibre de Lleó XIV, Ombres sota la cúpula. Hi ha molta tela per tallar al llarg d'aquesta conversa que volem tenir ara. Anirem afegint veus al llarg de tota aquesta hora, però primer comencem amb els detalls de què coneixem, de què sabem d'aquesta visita del Papa. És el tercer que viatja a Espanya, després de Joan Pau II i de Benet XVI, que va venir en tres ocasions. L'últim papa que va trepitjar, en aquest cas Catalunya, va ser justament ell, el Benet XVI, l'any 2010, Laura.
7: I deixava moments tan virals com aquest. Que segurament molt recordareu, va venir per consagrar la Sagrada Família el novembre del 2010 i va estar dos dies. Durant la visita, Benet XVI també va recórrer l'interior del temple, va fer una missa, va reconèixer l'obra de Gaudí i a l'aeroport del Prat, en aquell cas, el van rebre els reis d'Espanya, Joan Carles I i Sofia, així com el president del govern espanyol d'aleshores, José Luis Rodríguez Zapatero. A Catalunya governava el tripartit, presidit per José Montilla, líder del PSC, i també hi van assistir l'alcalde de Barcelona d'aleshores, Jordi Hereu, membres del govern català i representants de l'Església encapçalats pel cardenal de Barcelona.
5: Val, ara amb tu i amb el Ferran Dalmau, repassem com serà aquesta agenda entre els dies 6 i 12 de juny. Madrid com a epicentre institucional, Barcelona com a aparador religiós i també social, i les Canàries també amb aquesta vessant social i a la frontera, per tant, tot el que té a veure també amb la immigració, tot això en només una setmana.
7: El Papa aterrarà a Espanya a 11:15 del matí del dia 6 de juny. Primer anirà al Palacio Real, on el rebran els reis, es veurà amb les autoritats i diplomàtics. Allà pronunciarà el seu primer discurs i a la tarda, a les 6, visitarà un centre d'acollida de persones sense llar.
5: I passarà pel Movistar Arena, tot i que diumenge és important perquè farà una missa.
7: Diumenge celebrarà una missa a la Cibeles a partir de les 10 a 4:45 de la tarda. També està previst un acte privat amb membres de l'Ordre dels Agustins. A les 6, el Movistar Arena pronunciarà un altre discurs i soparà amb l'arcabisbe de Madrid.
5: I hi ha una capa política en aquesta visita també, perquè ell serà el primer pontífex a dirigir-se al Congrés dels Diputats en una sessió, en un missatge que farà això des de la Cambra Baixa Espanyola.
7: Sí, serà dilluns a 10:15 del matí, trobada amb Pedro Sánchez. Una hora més tard es traslladarà al Congrés, on també farà un discurs, i a 11:15, reunió amb els bisbes espanyols a la conferència episcopal. Dina amb ells, de fet. A les 6 de la tarda, a la catedral de l'Almudena, i resarà, i més tard anirà al Santiago Bernabéu.
5: És important el moment en què arriba aquest missatge que farà des del Congrés el Papa. És inèdit, i a més arriba en el moment en què tant ell com Pedro Sánchez s'han erigit com les veus de l'antitrampisme, i quan Vox està tenint una batalla amb l'Església Catòlica a Espanya, amb la cúpula eclesiàstica, que defensa l'aposta de Pedro Sánchez per regularitzar una pila, mig milió de migrants aquí a casa nostra. El dimarts 9 de juny comença a Madrid, però acaba dormint a Barcelona. És previst que arribi aquí cap a la 1 del migdia i visitarà, i aquesta és una de les novetats que hem conegut, perquè se sabia la Sagrada Família, se sabia també Montserrat, però hem sabut que visitarà la presó de Brians, també una parròquia del Raval, i Montserrat en aquesta seva primera visita a Catalunya.
3: Està, per una part, la càrcel, Brians 1, que visitarà, y a mí me parece que es el mundo del dolor, de la privación de libertad, etc. Y ahí el Papa quiere hacerse presente allí dentro. Y luego está el mundo de la contemplación, el mundo de los contemplativos, que es la iglesia orante, que es Montserrat.
5: Del 9 al 11 de juny hi serà el Papa a Barcelona. Ferran Dalmau, només arribar ja l'esperen dos potencials actes multitudinaris.
8: El Papa arribarà el dilluns 9 a Barcelona des de Madrid, i el primer que farà és anar a la catedral de Barcelona, on farà un petit acte a la 1 del migdia, I després, la seva següent cita serà a les 8 del vespre a l'Estadi Olímpic, on farà un gran acte massiu, que és una vigília d'oració, on farà un discurs. El dia gros, però, serà l'endemà, dimarts 10.
5: Dimarts és el dia gros perquè el papa viurà una jornada de contrastos que comença a la presó de Brianzo.
8: Sí, el dia el començarà anant a Brianzo, efectivament, al centre penitenciari, a Sant Esteve Sesrovires, el visitarà, farà una salutació i just després s'encaminarà cap a Montserrat, on farà una oració del Sant Rosari. Aquí, Marina, hi ha el dubte pendent de si mencionarà o no els casos d'abús de l'Església en el seu discurs a la una del migdia. Dinarà allà, a l'abadia de Montserrat, i continuarà la seva agenda al Raval, a l'església de Sant Agustí. Es trobarà amb Càritas i farà un altre discurs.
5: I d'allà ja cap a la Sagrada Família, que és el motiu principal d'aquesta visita, l'acte més esperat, podríem dir.
8: Sí, la Santa Missa, la Basílica de la Sagrada Família, aquí es podrà comparar l'altra imatge d'un papa a la Sagrada Família, que és la de Benet XVI. En aquest cas, el papa Lleó XIV ve per motiu de l'any Gaudí, per tant, també inaugurarà la torre, l'espectacular torre de Jesucrist de la Basílica, i farà una homilia del Sant Pare.
5: I aquest dimecres 11, ja últim dia, no farà cap acte a Barcelona perquè marxa directament, eh? Ferran?
8: Exacte, el dimecres també serà a Barcelona, però només a primera hora i per encaminar-se a l'aeroport del Prat per agafar el vol ja cap a les Canàries.
5: Se'n va allà a les Canàries precisament també per visitar un centre d'acollida, per, vaja, apostar per aquesta vessant social. Dèiem, l'acte principal és la Sagrada Família. Puc saludar a aquesta hora el Gabriel Mercadal. Què tal, Gabriel? Bon dia.
6: Bon dia.
5: Tu ets veí de la
6: Sagrada Família? Bon dia.
5: Sí, et sento. Tu ets veí de la Sagrada Família?
6: Jo sóc veí de la Sagrada Família.
5: On vius,
6: exactament? Sóc el president de l'Associació de Veïns. Visc a la Sardenya 278, és a dir, a la Sardenya entre València i Aragó.
5: I es noten les preparacions, els preparatius ja, perquè ve el papa?
6: Bueno, alguns preparatius es noten des de fa temps. Per exemple, tota la reforma de la plaça Gaudí, que als veïns ens agradava i ens agrada, però és evident que tot aquell llençol que estan fent allà davant també serveix per la visita del papa. Mm. I ara, en aquest moment, la plaça Gaudí està tallada. Els veïns es posen nerviosos. És veritat que només poden passar per allà davant els visitants que porten tiquet, però no és del tot cert que els veïns no puguem passar, perquè el tracte amb l'Ajuntament va ser que justament això era per evitar que els que no tinguessin tiquet poguessin passar per allà. O sigui que d'alguna manera estan mantenint la plaça.
5: I com ho heu de fer per passar?
6: Ah, no, quan arribem allà els diem als de seguretat que són veïns i ens deixem passar.
5: Mira, un truc, un truc.
6: No, bueno, ja ho sé, no ho diguis com un truc, perquè hi va sortir aquest tema. Clar, sempre hi ha algú que pot dir que és un veí, no ho és. Estem d'acord? Però no és el cas.
5: Tu deies,
6: jo sóc... En el sentit de...
5: Digues, perdona.
6: Digues.
5: No, que tu deies que ets el president de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família.
6: Sí.
5: Com a president de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, com valores la visita del papa al temple?
6: Bé, jo, a veure, amb el tema del temple, jo contemplo el temple com un veí més del barri. És un veí molt gran, molt espectacular, però és un veí. I a mi m'agrada que les relacions entre els veïns del barri siguin bones. El problema és que amb el temple la relació s'ha anat deteriorant amb el temps. Això en general. No sé si per culpa del temple, per culpa del veïnatge, no ho sé. Jo suposo que en part ve del tema de la massificació turística, que és conseqüència de l'anterior visita del papa, no d'aquest papa, de l'anterior. I, bueno, hi ha altres problemes afegits, no? Ho dic en el sentit de que jo el temple l'he vist dues vegades des de que sóc membre de la Ciutat de Veïns, no president, sinó membre, una vegada en una reunió del 2000 abans de la pandèmia, per parlar de l'encaix, que va ser l'única reunió general que es va fer. L'encaix està progressant, però jo no vull entrar aquí. I una altra vegada, ara, quan l'arquitecte en cap va fer el pregó d'aquest any de la Festa Major, i vaig parlar un moment amb ell, però no l'he vist més. Però jo amb els veïns normalment m'agrada tenir una relació cordial, i amb el temple m'agradaria tenir-la. I d'aquesta relació, en aquest moment, la veig molt distant. Això per una banda. Ara, a veure, jo entenc que... A veure, alguns membres, algun veí vol fer una festa d'aniversari. Perfecte, ho trobo molt bé, eh? No estic en absolut en contra de la festa d'aniversari i totes les conseqüències que pugui tenir, que seran puntuals i molt molestes per alguns veïns. Jo personalment, com a la visita anterior, i apartant-me del tema, en tinc prou si és que no vull anar-hi. Vull dir, això és el tema aquest. Em preocupa molt més el que ve després.
5: Ah.
6: T'ho dic, eh? Em preocupa les conseqüències posteriors. Ho dic perquè l'altra vegada va passar i ara tornarà a passar amb tota seguretat.
5: Què vols dir, que tornen a posar la Sagrada Família al mapa i això implica un nou allau de turistes?
6: La ciutat, clar, és que hi ha dues coses. Per una banda, la ciutat està orientada en aquest moment molt de cap als esdeveniments multitudinaris, no? L'EAC Copa Amèrica, l'EAC Vuitton al Parc Güell, l'EAC El Tour, que encara ha de venir el juliol aquí a l'Avinguda Gaudí. Això és un aconteixement multitudinari i respectable perquè és com una festa d'aniversari, doncs ja està, perfecte. Però els altres de vegades es dibuixa la ciutat que a mi m'agradaria tenir, no? I provoquen problemes. I després, doncs, el que m'agradaria és això, vull dir, el temple és un veí del barri. Quan a una comunitat de veïns hi ha un veí que produeix uns certs problemes, pel que sigui, perquè hi ha una massificació turística i això fa que al voltant del temple, no tot el barri, sinó aquesta part del voltant del temple, hi hagi una sèrie de conseqüències. El temple, de fet, sí que és veritat que va firmar un acord amb l'equip municipal anterior, de fer una... però m'agradaria que estigués més proper i es donés compte dels problemes generals del barri, no únicament del voltant del temple, sinó del barri més allunyat, que són molt diferents del que hi ha al voltant del temple. I això, de fet, no hi és. I ja. Potser, si m'ho permets, m'agradaria un últim punt.
5: Sí, sí tant.
6: L'últim punt és que jo entenc que a l'edat mitjana els pobles es construïen al voltant de les esglésies. I les esglésies eren parròquies. Sí? Jo en aquest moment al barri, la sensació respecte del temple de la Sagrada Família, sí que hi ha alguns que encara, però no el contemplen com una parròquia. El contemplen com una joia arquitectònica, com una catedral, però com una parròquia no. I a mi crec que una funció principal seria la de parròquia. Això em sembla que estaria d'acord amb allò 14. Mira què dic. Aquesta és la idea. Eh?
5: I escolti'm, que sobre aquelles obra polèmica de l'escalinata que ha de fer que hi hagi pisos caram, que vagin a terra, què?
6: No, això ja m'ho imaginava que cauria. A veure, això ja fa molts dies que estan interrogant a periodistes sobre el tema. Doncs jo el que haig de dir el que els dic a tots plegats. En aquest moment negociacions temple-ajuntament, que són temple-ajuntament per prudència, per no intervenir les coses, van bé. I des dels de veïns sabem que van bé. I els resultats que estan arribant ens semblen perfectament acceptables. No únicament els veïns, també els afectats per l'obra del temple, que n'està assabentada. Mm-hmm. Però no podem dir res, no podem dir res, perquè hi ha un compromís de confidencialitat i no es
5: Vaja.
6: Pot parlar. No ho sento, ho dic perquè tots m'ho esteu preguntant i a tots ja respondre el mateix. I precisament perquè hi ha aquest compromís, doncs sembla ser que la cosa va bé. Ho diu el temple també. El temple també diu que és agradable, que és amable, que la conversa... Jo diria que està a punt de caure. Està a punt de caure alguna notícia al respecte. Però potser la visita del papa m'ho ha endarrerit una mica.
5: Per tant, vostè creu que quan s'acabi la visita del papa, poc després ja tindrem anunci,
6: Jo crec, no puc dir que sigui poc després, perquè si no em diran que dic massa cosa. En el sentit de que la cosa va accelerada i sembla que vagi bé. A veure, sembla que vagi bé no vol dir que no passi res, Vol dir que, en qualsevol cas, les línies vermelles que ens havíem traçat a l'última reunió amb la Laia Bonet, i ara ha canviat l'equip negociador igual, sempre n'hi ha una que és bàsica, que és el dret a l'habitatge. Aquest és evident. Si cau alguna cosa, els veïns, propietaris i residents han de ser allotjats a cost zero al barri. Punto. I això ho bullarem en qualsevol moment. I els llogaters de tenir un pis de lloguer fins que se'ls acabi el contracte i les indicacions correctes i el que sigui. Tot això. Però, bueno, d'alguna manera estem arribant. Es van reduir les afectacions.
5: Ja.
6: El temple sempre... Vull dir que va bé. Va bé,
5: doncs,
6: tant no us puc dir res més.
5: Gabriel Mercadal, president de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies. El convidem al programa per aquells dies, D en què tindrem el pontífex per aquí i així doncs, ho vivim i ho presenciem junts. Què et sembla?
6: Si em deixes sortir de casa, sí.
5: O si no venim nosaltres a casa seva si ens convida.
6: No, ho dic en el sentit que no sé com estarà al carrer.
5: Per això, que fins i tot potser millor que nosaltres ens colem a casa seva si ens convida.
6: Podem portar... Bueno, també he convidat molts periodistes a casa.
5: Podem portar croissants.
6: Sí, però a més, des del balcó no es veu, em sap greu, però no es veu la plaça Gaudí. Es veu tota la seva família molt bé, però la plaça Gaudí.
5: Gabriel, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
6: De res.
5: Adéu.
6: Va bé, bon dia.
5: Vicenç, ja ho veus, clar, un dels primers efectes és anar als veïns i ell deia, va ser Benet 16... qui ha desencadenat tota aquesta allau de turistes, ell ho situava en aquell moment, en aquest èxit de la Sagrada Família i aquesta febre per visitar-la, en el moment en què Benet XVI la visita, ara fa uns quants anys enrere.
9: Sí, és normal que els veïns es puguin queixar, perquè jo trobo que realment l'allau turístic és impressionant. Ara bé, és el preu que cal pagar per tenir un monument doncs, internacional, no?
5: Puc saludar a aquesta hora el conseller de Justícia, de Qualitat Democràtica. No ho posa en el títol, però ell també és de qui penja tota la qüestió dels afers religiosos. Senyor Ramon Espadaler, què tal? Bon dia, conseller.
10: Hola, bon dia, bona hora. Molt bé.
5: Vostè és la persona que ha tingut la idea de portar el papa a la presó?
10: No, bé, ha estat una idea col·lectiva. Nosaltres, en una conversa, doncs, en el marc de tota la preparació de la visita, doncs, va sortir aquesta possibilitat i es va anar concretant. Certament es va concretar molt, molt al final dels preparatius, eh? I nosaltres, evidentment, vam dir que estàvem oberts, doncs, a que el papa pogués visitar una presó, com havia fet, doncs, en un país en el darrer viatge que havia fet a l'Àfrica. El bisbe Xavier Gómez, en aquest sentit, que a més, en el marc de l'Església, és responsable de la pastoral penitenciària, també estava molt en la idea, i doncs van oferir la possibilitat que va ser acceptada, la qual cosa és una excel·lent notícia, per moltes raons, perquè creiem que és una manera també de visibilitzar doncs, una realitat que tenim entre nosaltres, i també doncs, perquè el papa vol donar missatges d'esperança també en un àmbit doncs, tan complex com és la presó.
5: Que Brians 1 és que la presó que visitarà el papa és de les més envellides i és també un centre que hi ha homes i que hi ha dones. Què li ensenyaran?
10: A veure, la visita serà breu, si han vist una mica la relació del programa, per tant, es preveu fer un acte, el contingut del qual, bé, estem treballant, i ho farem, evidentment, amb el bisbe Gómez i amb el mossèn responsable, doncs, molts diumenges d'oficiar, perquè sap que les misses, doncs, hi són presents, els diferents cultes religiosos, per donar aquest servei també als interns i atendre aquest dret, que és un dret fonamental. Encara no ho tenim del tot concretat, no serà un acte litúrgic, sinó que serà, doncs entenc les paraules del papa i probablement o d'alguna manera, no sé si un diàleg entre cometes, però insisteixo, no disposarem de molt temps, però bueno, ens fa molt de goig i creiem que és positiu doncs, donar missatges també d'esperança en aquest àmbit. Sí, sí.
5: Què representa per Catalunya i per vostè com a conseller i com a creient aquesta visita del papa?
10: Home, jo crec que és rellevant. Des d'una perspectiva de país, doncs, la visita d'un papa sempre a Catalunya ha acollit els diferents papes que l'han visitat, Joan Pau II, Benet XVI, en el seu moment doncs, amb els braços oberts. Jo crec que és important perquè és una visita rellevant i en aquest moment particular, doncs, en el que la veu del papa és una veu d'abast global, d'abast universal, és una veu al servei de la pau, de la convivència, de la concòrdia, del respecte i sobretot de la defensa de la dignitat de totes les persones i és una veu per la pau, doncs jo crec que encara té una importància encara molt més rellevant que hagués tingut en altres contextos, no? I com a persona creient, jo no he negat mai que era un catòlic practicant, doncs es pot imaginar que em fa una gran il·lusió doncs, poder participar d'aquesta visita.
5: Que té un vessant social claríssim, la visita del papa. Hi ha una part més política, que serà el moment a Madrid, al Congrés. En el cas d'aquí, de Catalunya, no sembla que hi hagi aquest vessant polític. No sé si vostès han intentat que hi hagi una visita del pontífex, si n'hi haurà o no, si això ja està descartat, si el papa anirà al Palau de la Generalitat i si hi haurà trobada amb el president de la Generalitat.
10: Hi haurà trobada, evidentment, amb el president de la Generalitat. Cal subratllar que en el cas global, però en particular de Catalunya, és una visita pastoral. El papa ve a donar missatges des de la perspectiva com a cap de l'Església, evidentment, no? I per tant, hi ha tota aquesta diferents actes, des de Montserrat, rellevant, òbviament la Sagrada Família, tot el tema de Brians, tot el tema de l'acomiadament de la caravana cap a Kiev, el papa està preocupat perquè aquest no sigui un conflicte bèl·lic oblidat, no? Per tant, tot això permet, però també hi haurà temps i també hi haurà un moment, doncs, evidentment, doncs, per tenir una recepció formal amb el president de la Generalitat i amb el govern de Catalunya.
5: Al Palau de la Generalitat, per tant, eh?
10: No està concretat, però que el que tenim la certesa és que, evidentment, doncs, hi haurà aquesta recepció, com també, evidentment, el president de la Generalitat i el president del Parlament i l'alcalde de Barcelona i l'alcalde del Prat, doncs, el rebran doncs, a l'aeroport en un punt arribi, no?
5: Però més enllà d'aquesta recepció, em diu, hi haurà una reunió més oficial, encara està per veure si serà al Palau de la Generalitat.
10: Una recepció, sí.
5: Però a vostès els hi agradaria, voldrien que fos al Palau de la Generalitat?
10: Nosaltres el que ens agradarà és poder tenir aquest contacte personal amb el Papa i com a govern de Catalunya i encapçalats pel president doncs poder donar aquesta,